0: S'acaba aquí La passió d'aigua segons Sant Mateu, una obra del compositor xinès Tan Dun, encàrrec de Helmut Rilling i la Bach Academy de Stuttgart en ocasió del 250 aniversari de la mort de Bach. Un enregistrament fet en directe a la Liederhalle de Stuttgart al setembre del 2000. Sentíem Elisabeth Koisch, soprano, Stephen Bryant, baix, Mark O'Connor, violí, Maya Baiza, violoncel, David Cosin, Martin Homan i Adam Weisman, percussió, Yuan Linchen, mostrejador electrònic i el Ries Kammerchor, dirigia el mateix compositor Tan Dun.
1: Catalunya Música.
2: La següent proposta aquí a Catalunya Música avui és la de sentir la Simfonia número 3 en re major de Franz Schubert, interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigida per Günter Wand.

Aquesta era la sinfonia número 3 en re major Deutsch 200 de Franz Schubert i l'hem sentit interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigida per Günter Wand.

0: Nocturn, la música que s'escolta de nit. A Catalunya Música.
1: Continuem la nostra programació sentint ara el trio per a flauta, viola i violoncel, opus 40 d'Albert Roussel. Ens acompanyen Patrick Galois, flauta, i membres del trio de corda de París. És un enregistrament de l'any 1984.

Patrick Galois, flauta, i membres del trio de corda de París. Ens oferien el trio per a flauta, viola i violoncel, opus 40, d'Albert Roussel, obra composta l'any 1929.

0: Catalunya Música.
1: La missa que sentirem a continuació és la missa Te Deum Laudamus, missa a sis veus, de Giovanni Pierluigi da Palestrina. La sentirem interpretada pel cor de la Catedral de Westminster, dirigit per Martin Baker.

0: Era la missa Te Deum Laudamus, missa a sis veus de Giovanni Pierluigi da Palestrina, i la interpretava al cor de la catedral de Westminster, dirigit per Martin Baker.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
0: A Catalunya Música tot seguit us proposem una partitura concertant de Franz Joseph Haydn, el concert per a violí i orquestra en la major Hoboken 7A número 3. El sentirem interpretat per Giuliano Carmignola, com a solista de violí, i l'orquestra dels Camps Elisis, que l'acompanya dirigida per Alessandro Mocha.

0: Aquest concert era el concert per a violí i orquestra en la major, Hoboken Seta, número 3, de Franz Joseph Haydn, i n'hem sentit la versió del violinista Giuliano Carmignola i l'orquestra dels Camps Elisis, dirigits per Alessandro Moccia.
1: Nocturn.
2: Continuem la programació de Catalunya Música ara amb un dels grans polifonistes del Renaixement, amb el sevillà Cristóbal de Morales. D'aquí sentim el Graduale de la missa Pro Defunctis, una missa a cinc veus, composta a Roma l'any 1544. Morales va compondre una altra missa Pro Defunctis, aquesta a quatre veus. Sentim-ne una versió del conjunt Música Ficta que dirigeix Raül Mallaví Barrena, un enregistrament de l'any 1998.

És el graduale de la missa Pro Defunctis a cinc veus, composta a Roma l'any 1544 per Cristóbal de Morales. Sentíem els membres del conjunt Música Ficta, dirigits per Raúl Mallaví Barrena.

0: Catalunya Música.
1: A la nostra sintonia us acompanyarem durant els següents minuts amb la música de Mozart, amb el seu concert per a piano i orquestra número 21, escrit en la tonalitat de Do major, el concert Kegel 467, que interpreten en aquesta versió la pianista Alicia de la Rocha i l'orquestra de cambra anglesa dirigits per Colin Davis.

0: Fins aquí el concert per a piano i orquestra número 21, concert en do major Kehel 467 de Wolfgang Amadeus Mozart, que sentíem interpretat per la pianista Alicia de la Rocha amb l'acompanyament de l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Colin Davis.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: A Catalunya Música podrem sentir ara la missa Simeon Justus, obra de Pere Rabassa, compositor nascut a Barcelona, la

0: El barceloní Pere Rabasa és l'autor de la missa Simeon Justus, que hem sentit interpretada per Magdalena Padilla, soprano, Steve Degarten, contratenor, Vincent Lasage, tenor, i Sebastián Mirus, baix, amb els conjunts La Hispano-Flamenca i l'Orquestra Barroca de Sevilla, sota la direcció d'Enrico Onofri.
1: Catalunya Música,

A Catalunya Música sentirem a continuació La Vals, aquest poema coreogràfic per a orquestra que va compondre Maurice Ravel. L'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, n'interpreta la versió que sentim avui.

0: Fins aquí la vals, el poema coreogràfic per a orquestra de Maurice Ravel, que sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit.
1: Catalunya Música.

De Manuel de Falla podrem sentir ara la fantasia bètica en la versió de la pianista Alicia de la Rocha en un enregistrament de l'any 1973.

0: La pianista Alicia de la Rocha, en un enregistrament de l'any 1973, ens oferia la fantasia bètica de Manuel de Falla.
1: Catalunya Música.
2: La nostra programació continua avui amb l'arranjament per a guitarra i quartet de corda del concert en re menor, catalogat amb el número 1052 de Johann Sebastian Bach. En sentirem els tres moviments en aquesta versió del guitarrista Xuefei Yang amb l'Elias String Quartet.

Era l'arranjament per a guitarra i quartet de corda del concert en re menor catalogat amb el número 1052 de Johann Sebastian Bach. La versió la interpretava el guitarrista Xuefei Yang amb el quartet de corda Elias.

0: Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les sinfonies de Jan Sibelius.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: Brins de pols que neden.
3: Acompanyar és això, és poder impregnar-te de la veu igual que de les tecles. Per mi és una sola cosa. Suposo que té a veure en obrir les orelles d'alguna manera i ampliar el camp perceptiu. Per mi sempre ha sigut una cosa molt natural perquè sempre m'he sentit molt atreta per la veu. M'agrada molt tota la dimensió literària i els idiomes. Sempre m'ha atret molt la dicció, la fonètica. I per mi és això, una cosa molt natural en el moment en què afronto una peça des del piano i des del cant.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor.
1: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
4: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
4: I amb la participació dels oients.
5: Sí, m'encanta, m'encanta.
0: Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dimarts us oferim...
6: Aïda, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el rol protagonista de l'esclava captiva, el tenor Piotr Bechaua com a Radamés i el baríton francès Ludovic Tessier en el rol del rei Amonasro, dirigits pel mestre italià Antonello Manacorda al capdavant del cor i l'orquestra sinfònica del Liceu.
0: Directe a l'òpera, des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dimarts, a partir d'1:15 de la tarda, amb Xavier Montagut, Marc Ruiz i Judit Jordana.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música, un nou matí. Avui, dilluns, després d'unes tempestes realment atronadores, sobretot a l'àrea de la costa barcelonina i tarragonina, doncs bé, reprenem una certa normalitat amb dies que encara ens portaran algunes pluges, i això és el que ens estan dient els companys meteoròlegs de la corporació. Cal estar atents, no hem d'esperar, sembla ser, la intensitat del dissabte, però que en qualsevol cas, doncs encara ens venen uns dies sota l'aigua. Nosaltres avui, al primer temps, a Catalunya Música, volem parlar-vos, o més ben dit, sentir i observar una petita coincidència entre diferents compositors. Particularment, enfocarem en dos, Händel i Vivaldi. Us heu fixat que els dos tenen una òpera que es titula Tamerlano? Aquesta és l'obertura de la versió de Händel, estrenada l'any 1724 a Londres.

Aquesta era l'obertura que l'any 1724 Georg Friedrich Händel va escriure per la seva òpera Tamerlano. I just uns anys més tard, el 1735, Antonio Vivaldi també estrenava la seva versió de Tamerlano. Clar que potser en aquell moment es va estrenar sota el títol de l'enemic del protagonista, amb el títol Bajazet. Així doncs, aquí tenim l'obertura en la versió de Vivaldi.

0: Aquesta era l'obertura del compositor Antonio Vivaldi. L'inici, hem sentit la primera part d'aquesta obertura del compositor Antonio Vivaldi. Hem pogut sentir la interpretació que en feien els membres del conjunt Café Zimmermann, dirigits per Pablo Valletti. Així doncs, tenim les dues obertures de dues òperes cèlebres, estrenades amb prou feines, amb 15 anys de diferència, i que les dues ens parlen de la mateixa figura, la figura de Tamerlano, en italià, en català, Tamerlà. Qui era Tamerlà?
1: El primer temps.
0: Deixem que canti el gall i comencem, doncs, a apropar-nos en aquesta figura que ens porta cap al centre d'Àsia. Tamerlà, o Amir Timur, que és, de fet, el seu nom real, Tamerlà, traduït de la llengua pròpia, vol dir coix, i és que amb una lesió que es va fer durant una de les seves lluites, un dels seus combats, doncs va patir una ferida a la cama que el va deixar coix, i d'aquí que li diguessin, amb to despectiu, Tamerlà. Però és així com l'hem conegut la posteritat. Va ser un conqueridor turco-mongol, primer governant de la dinastia timúrida i fundador d'aquest imperi, de l'imperi dels timúrides. Va governar el que és l'actual Afganistan, l'Iran, l'Àsia central. A més, se'l recorda perquè va ser invicte en batalla, és a dir, que mai no va perdre cap combat, o almenys que consti, i és àmpliament considerat com un dels líders militars i tàctics més grans de la història, així com també, alhora, la part negativa, un dels més brutals i mortals. De fet, era descendent de Gengis Khan, i al seu voltant, doncs, van interactuar tota una sèrie d'elements que el van afavorir. Per un costat, curiosament, més enllà de totes aquestes lluites que van generar realment terror a tota Àsia, per altra banda, hi havia el recolzament que va oferir a erudits i poetes com Ibn Khaldun, Hafez i Hafiz Abru, o també, finalment, les bones relacions que tenia amb Europa. Ell va ser qui va facilitar els accessos de la ruta de la seda. Va pactar amb les grans potències europees perquè vinguessin a fer, o anessin, vaja, a fer la ruta de la seda amb tota tranquil·litat, sense patir. Amir Timur, o Tamerlà, va viure entre l'any 1320 i 1405. És a dir, estem parlant d'una vida de 85 anys. Va ser un home, vaja, legendari, i això va propiciar que la literatura, i avui ho podrem veure en la música, li dediquessin certament tota una sèrie de pàgines, i entre elles una sèrie de partitures. I en sentirem algunes. De fet, ja n'hem sentit un parell. Hem sentit l'obertura de Händel per l'òpera Tamerlano i una part de l'obertura de Vivaldi per l'òpera Bayazet, que és la mateixa història de Tamerlà. Bayazet és l'enemic de Tamerlà. Francesco Gasparini va ser dels primers compositors que va convertir la història de Tamerlà en òpera. Gasparini, igual que faria més tard Vivaldi, també la va titular Il Bayazet. Es va estrenar el 24 de gener de 1711 en el Teatre de San Casiano de Venècia, el primer teatre públic de la història de l'òpera. Vet aquí que en aquell moment Gasparini era el director coral de l'Ospedale de la Pietà, on anys més tard entraria com a professor de violí i viola Antonio Vivaldi. De la versió de Tamerlano escrita per Gasparini, tot seguit sentirem l'ària Perché mi nasca in seno.

Aquí sentíem un tast d'aquesta versió de Francesco Gasparini, compositor que va estar treballant a Venècia molts anys i, de fet, va ser a Venècia on va estrenar aquesta òpera Tamerlano l'any 1711. Després, a Reggio Emilia la va recuperar i li va canviar el títol i li va posar Il Bayazet. Ja us hem dit abans que Bayazet és el personatge enemic de Tamerlano. Era una manera de colar una òpera com si fos diferent, encara que no ho era del tot. Però és veritat que hi va afegir alguna ària, com la que acabem de sentir per Caminasca in Seno, que ens interpretava la soprano Roberta Invernizzi al costat del conjunt Hausermusici, dirigits per Carlo Ipata. De la versió original del 1711 hi trobem en aquesta mateixa òpera, en aquest cas recuperaríem el títol original de Il Tamerlano, una altra gran ària, Svena Uccidi.

Novament, Roberta Invernizzi era la intèrpret d'aquesta ària extreta de l'òpera Tamerlano de la versió primera, la de 1711, estrenada a Venècia de Francesco Gasparini. Era l'ària Svena Uccidi, la versió al costat de la soprano Roberta Invernizzi, el conjunt instrumental barroc Hauser Musici, dirigits per Carlo Ipata. Francesco Gasparini va ser dels primers compositors a utilitzar la història de Tamerlano com a base d'una òpera. Sembla, de totes formes, que no va ser el primeríssim. Encara abans que Gasparini, hi trobaríem el compositor alemany Johann Philipp Förch, i fins i tot l'any 1706 Alessandro Scarlatti hauria utilitzat ja la història de Tamerlà com a base d'una de les seves òperes. Malauradament, aquestes pàgines avui, o conservades fragmentàriament o perdudes, costa molt de trobar, ni que sigui fragmentàriament, en enregistraments. Però, vaja, després de Gasparini, la primera versió que sí que conservem és precisament de la que ja n'hem sentit l'obertura. Ens referim a la versió de Händel. Händel, en el seu Tamerlano, recordeu, estrenat el 31 d'octubre de 1724, a l'època daurada de les seves òperes, en el King's Theatre, el Teatre Reial, al barri de Haymarket de Londres. Després va fer diferents revisions i fins i tot quan va arribar a Londres un castrat que es deia Francesco Borosini, que per ell va fer encara alguna revisió més. Per tant, diguem que Tamerlano de Händel va ser una pàgina important en aquell moment en la vida del compositor. De fet, la va recuperar l'any 1731 de cara a aquesta reposició en la qual hi va cantar també un altre cantant molt famós. Aquest cop era un baix, Antonio Montagnana. Disposem-nos a sentir algun tast d'aquesta versió de Händel, de la que, insistim, ja n'hem pogut sentir abans precisament l'obertura. Aquí tenim un primer tast.

amb àries com aquesta hi podríem estar tot el matí sentint-les repeat, és a dir, en bucle. L'ària era En el mondo, en el abisso, de l'acte tercer de l'òpera Tamerlano. Compte que aquesta ària Händel la va introduir a la versió de 1731. Ja havia passat l'època daurada, però mira, va coincidir que aleshores va ser quan el baix Antonio Montagnana va arribar a Londres i Händel, perquè pogués lluir-se, li va escriure àries tan precioses com aquesta que acabem de sentir ara mateix i que en les gravacions la interpretava Pavel Kudinov al costat del conjunt Il Pomodoro, dirigits per Riccardo Minasi. Tamerlano de Händel és una caixa de bombons amb àries tan precioses o alguns duets com Vivo in te mio caro bene, un duet d'amor que també apareix a l'acte tercer, el canten Asteria i Andronico, i els dos amants, davant de la possibilitat de morir, expressen que la vida de l'un és inseparable de la vida de l'altre.

Era el duet d'amor de l'acte tercer de l'òpera Il Tamerlano de Händel, un duet entre Asteria i Andrónico. El fet que sentíssim dues veus femenines és perquè el paper d'Andrónico en el seu moment el va cantar un cantant castrat i la tessitura, per tant, és aguda. Vet aquí aquesta versió de Rosemary Joshua, soprano, Sarah Connolly, mezzo-soprano i el conjunt d'English Concert dirigits per Harry Bickett. I encara continuarem amb la caixa de bombons oberta, és així com hem definit l'òpera Tamerlano de Händel, una òpera de 1724 revisada el 1731, una òpera exitosa del compositor i que encara ens permet trobar-hi petites perletes, com l'ària que canta el mateix Tamerlà també a l'acte tercer. En aquest moment Tamerlà està enfadat perquè Astèria l'ha rebutjat i vol castigar-la tant a ella com a Bayazet i Andrónico. És, per tant, una peça de furor i d'autoritat. Tamerlà, que fins aleshores semblava omnipotent, apareix dominat per la humiliació d'amor. Aquí tenim aquesta ària de furore de l'òpera Tamerlano de Händel.

Així sonava l'última de les àries que avui us proposem, extreta de Tamerlano, òpera de Händel, estrenada el 1724, que després va recuperar en altres ocasions, com la versió de 1731, que hem pogut sentir aquesta ària que cantava el mateix Tamerlano, que aquí ens interpretava una de les àries de l'acte tercer, A dispetto d'un volto ingrato, era el contratenor català Xavier Sabata al costat del conjunt Il Pomodoro, dirigits per Ricardo Minasi. Avui el rei Tamerlà, o Emir Timur, que com ja us hem dit era el seu veritable nom, se'l recorda molt especialment al país de l'Uzbekistan, una antiga república soviètica situada en el cor d'Àsia i per on passava la ruta de la seda, un dels punts centrals. I en aquest país actual encara s'hi preserva el record d'Emir Timur, de Tamerlà, sobretot perquè en allà hi va haver la ciutat del seu somni, aquella ciutat que ell va voler fer a la seva mida. Ens referim, òbviament, a la ciutat de Samarcanda, una ciutat que té ressonàncies de les mil i una nits i que ens porta l'evocació de la mítica ruta de la seda ja esmentada. Per tant, tampoc ens ha de sorprendre que molts compositors barrocs agafessin la història d'aquest heroi militar, per altres un criminal invicte, com va ser Tamerlà.

En el Teatro Filarmónico de Verona, el compositor va fer servir un text d'Agostino Piovene i, de fet, no es tracta d'una òpera genuïna, sinó del que a l'època se'n deia un pasticcio. Pasticcio vol dir que no només hi havia àries de Vivaldi, sinó que per allà al mig s'havia aprofitat per posar-hi àries exitoses d'altres òperes amb les lletres adaptades amb músiques, per exemple, de Geminiano Giacomelli, de Johann Adolf Hasse o de Riccardo Broschi. Vet aquí, doncs, que Vivaldi també hi va posar cullerada i les que sentirem tot seguit són alguns dels moments que va escriure Vivaldi, com, per exemple, l'ària de l'acte tercer, Barbaro Traditor. Aquí la teniu.

Era un tast d'aquest pasticho en el que va intervenir Antonio Vivaldi, Bayazet, o també Il Tamerlano. Data de 1735, es va estrenar al Teatro Filarmónico de Verona. I, de fet, no era una òpera de Vivaldi en exclusiva. Hi havien altres fragments de Geminiano Giacomelli, de Johann Adolf Hasse i de Riccardo Broschi. Nosaltres, òbviament, hem triat els fragments de Vivaldi. I a part d'aquesta ària que acabem de sentir, l'ària Bàrbaro Traditor, que ens interpretava

amb el contratenor David Daniels fent de Tamerlano al costat del conjunt L'Europa Galante, dirigits per Fabio Biondi. També hi ha una àrea d'aquelles que s'anomenen àrea di tempesta. És Anquilmar perquè sommerga. També d'aquest pastitxo de Tamerlano, o també Bayazet d'Antonio Vivaldi.

Brutal. Cecilia Bartoli, com de costum, amb el Il Giardino Armonico, dirigits per Giovanni Antonini, interpretant aquesta ària di Tempesta, aquesta En qui el mar perquè sommerga, de l'acte segon de l'òpera Tamerlano, o també anomenada Bayat 7, Riom 703, d'Antonio Vivaldi. Un pasticcio, recordeu, una òpera que s'hi barregen àries de diferents compositors. Nosaltres hem triat les àries de Vivaldi. I és que la figura de Tamerlano va transcendir, ja ho heu vist, aquesta figura que va eternitzar el glamour, la poètica de la ciutat de Samarcanda, que durant el segle XIV va ser probablement el líder més invicte de tot el panorama de la Terra, ha fet que molts compositors s'haguessin inspirat en la seva figura per escriure òperes. Ja hem fet una mica de llista. Abans us parlàvem de l'alemany Johann Philipp Förtsch, l'any 1690. Després arriba Alessandro Scarlatti el 1706, Francesco Gasparini, l'hem pogut sentir el 1711, Händel a Londres el 1724, Leonardo Leo a Roma el 1722, Antonio Vivaldi, que fa aquest pasticcio el 1735, l'any següent Giovanni Battista Lampugnani escriu el seu Tamerlano, Giuseppe Scolari el 1763, un altre Tamerlano, i encara n'arribarà un que es va estrenar a Milà l'any 1771 al Teatre Ducal. És el Gran Tamerlano de Josef Myslivetzek. Aquí la singularitat és que, si mireu les dates, és just l'època en què Mozart amb el seu pare estaran fent tres viatges en els quals passaran per la ciutat de Milà per estrenar-hi òperes, una cada vegada en el Teatro Ducale. És l'època en què el jove Mozart precisament estarà gaudint d'alguns dels primers grans èxits operístics, òperes estrenades a la capital de la Llombardia. I, en paral·lel, Josef Myslivetzek estrenava concretament per inaugurar la temporada de 1771 el 26 de desembre aquesta Il Gran Tamerlano, de la qual sentirem l'ària Sento nell'alma mia. Recordeu que Myslivetzek, d'origen bohemi, a Itàlia li deien Il Caro Boemo, l'estimat bohemi, i Mozart sempre en va preservar un gran record personal.

Aquesta era la música de Josef Myslivecek, Il caro boemo, l'estimat bohemi, com l'anomenaven a Itàlia. Hem sentit l'ària Sento nell'alma mia, una ària que canta el personatge d'Asteria dins de l'òpera Il gran Tamerlano, estrenada a Milà l'any 1771 al Teatre Ducal. La soprano era Simona Saturova, al costat del conjunt L'Harmonia Terrena, dirigits per Zdeněk Klauda. La música de Myslivecek tanca aquesta llista no gens petita d'òperes inspirades en la figura de Tamerlà, totes escrites a l'entorn del segle XVIII. Però vaja, la figura de Tamerlà encara va sobreviure i reapareix en alguna altra partitura, però ja de manera molt més escadussera. Com a curiositat, ja en el segle en què estem, el segle XXI, el compositor Alexander Tchaikovsky, no confondre amb Piotr Ilich Tchaikovsky, amb qui no té cap mena de parentesc, va escriure una òpera que es va titular La llegenda de la ciutat de Yelets. I vet aquí que aquesta llegenda parla precisament d'un episodi històric legendari, la miraculosa salvació de la ciutat de Yelets i del territori rus de la invasió, precisament l'any 1395, de Tamerlà. En el moment de la màxima tensió i davant de la imminent destrucció de la ciutat, es produeix un esdeveniment místic. Segons la llegenda popular russa, en què s'inspira l'obra, la Mare de Déu se li va aparèixer en somnis a Tamerlà. Terroritzat per la visió celestial i la presència protectora de la Mare de Déu, el temible conqueridor perd la voluntat de lluita, cancela l'atac previst contra Moscou i ordena a les seves tropes retirar-se a la regió de Yelets. D'aquesta manera, la ciutat i el poble rus se salven miraculosament de la massacre a la que estaven condemnats. D'aquesta òpera, estrenada a Yelets, precisament, el juliol de l'any 2011, tot seguit sentirem una de les escenes, l'escena del camp de Tamerlà.

L'Orquestra d'Instruments Tradicionals Russos del Conservatori de Petrozavodsk ens acaben d'interpretar aquest tast de l'òpera La llegenda de la ciutat de Yelets, el fragment titulat Camp de Tamerlà, la música extreta d'aquesta òpera original del compositor Alexander Tchaikovsky, estrenada a la ciutat de Yelets l'any 2011. Una petita singularitat del segle XXI inspirada en la figura de Tamerlà. Ja sabeu avui el tema d'aquest matí, el primer temps. I encara ens queda una petita curiositat. Aquesta és simpàtica. Aquesta ens retorna cap al segle XX, a l'any 1922. És una cançó de cabaret original del compositor Rudolf Nelson. Us heu de situar en el Berlín dels anys 20, el Berlín de Kurt Weill, el Berlín de la pel·lícula Cabaret, aquell Berlín. Doncs just aquesta cançó de Cabaret ens parla de Tamerlà, però aquí la peça és de caràcter lúdic, fins i tot satíric. Pren el personatge de Tamerlà, el compara amb Àtila com a metàfora humorística i lleugera de l'actitud d'algú que, com ens passa a tots, que de cop un dia ens llevem una mica enfadats, amb caràcter destructiu i amb ganes de conquerir el món des d'una perspectiva d'entreteniment lleuger de l'època de la guerra alemanya. És a dir, que ens hem de situar també en aquell Berlín d'entreguerres per entendre aquest humor satíric d'aquesta peça de cabaret de Rudolf Nelson que sentim tot seguit.

0: Cantada en anglès aquesta cançó de Rudolf Nelson, El petit Àtila, és el títol original. El text diu allò de avui m'he llevat com Tamerlà, o avui em ve de gust ser Tamerlà, i a partir d'aquí comença a fer tota una sèrie d'ironies que ens porten directament cap a aquell Berlín dels anys 20, el Berlín previ a l'arribada del canvi polític del partit d'Adolf Hitler, aquell Berlín de Kurt Weill, de la pel·lícula Cabaret, etc etc. És així com avui hem completat aquest recorregut que us hem proposat per la figura d'aquest gran heroi militar, assassí per molts, que va ser Amir Timur, conegut amb el sobrenom de Tamerlà, i que per la posteritat ens ha deixat ciutats tan precioses com Samarcanda.
1: El primer temps.
0: Però avui, justament, volem completar el nostre espai tot sentint la música de Christoph Willibald Gluck, que d'alguna manera ens porta cap als temps de les òperes dedicades a Tamerlà. El dia 5 d'octubre de 1762, el Burgtheater, al costat del Palau Imperial de Viena, s'estrenava precisament la que avui és, sense cap mena de dubte, l'òpera més cèlebre de Christoph Willibald Gluck, Orfeu i Eurídice.

0: Orfeu i Eurídice, una de les grans òperes de la segona meitat del segle XVIII, de la que n'hem pogut sentir encadenats un parell de fragments. Que puro cel en la veu de Bayon Mehta i Que faro sense Eurídice en la veu de David Daniels. És així com avui acomiadem el nostre primer temps. Ja sabeu que demà hi tornarem, com sempre, ben d'hora, ben d'hora, i com sempre us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dimarts us oferim...
2: Aïda, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el rol protagonista de l'esclava captiva, el tenor Piotr Bechaua com a Radamés i el baríton francès Ludovic Tessier en el rol del rei Amonasro, dirigits pel mestre italià Antonello Manacorda al capdavant del cor i l'orquestra sinfònica del Liceu.
1: Directe a l'òpera des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dimarts a partir d'1:15 de la tarda amb Xavier Montagut, Marc Ruiz i Judit Jordana.

Aquests dies en què vivim és freqüent sentir a parlar de valors, potser fins i tot de com els valors es perden, de com sembla que tots haguem deixat les brúixoles a un calaix entregats a un altre tipus d'orientació, més volàtil, que depèn de capricis individuals i temporals. Però fem una volta més al raonament. De què serveix predicar la importància dels valors si després no es tradueixen en una acció pràctica? Cal parlar d'integritat, de solidaritat, de generositat, si quan arriba l'oportunitat passem de llarg. Tota decisió i tota acció és important. I per aquí, doncs apostar per la cultura ens porta un dia més a obrir la nostra porta, la del servei públic, i posar-nos en marxa. Són les 8 i que comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dilluns 5 d'octubre i, Esther, miraves per la finestra. És ben fosc aquest matí, eh?
2: Sí. I hem vingut avui plovent.
1: Hem vingut, sí. Algunes gotetes han caigut. Però vaja, aquí estem.
2: Quan has vingut tu?
1: Sí.
2: Jo quan he vingut encara plovia més.
1: A veure què ens depara el dia. Bon dia a tothom, com dèiem, i gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí a Tots els Matins del Món. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i l'Esther Pinart. Doncs bé, Esther, què tenim per davant?
2: Doncs molta música, com sempre, en aquestes 3 hores fins a les 11, i en aquesta primera hora ja sabeu que, sent dilluns com és, inici de setmana, doncs descobrirem l'àlbum de la setmana, aquest disc que ens anirà acompanyant cada dia i que anirem descobrint cada dia una mica més.
1: El diràs ja?
2: Sí.
1: Ara sí?
2: És un àlbum que uneix poesia i música, ja que es tracta del poema Piedra de Sol, del poeta mexicà Octavio Paz, que ha musicat el compositor britànic Jovi Talbot. L'interpreta el cor estatunidenc Conspirare, dirigit pel seu fundador Craig Hella Johnson. I arribarem a les 9 amb els paisatges magnètics del nostre company Albert Murillo. A la segona hora, més música, fins a arribar a aproximadament a 9:45, que serà quan rebrem la nostra convidada d'avui, la soprano Laura Gibert, que d'aquí pocs dies inaugurarà la nova temporada d'òpera de Sabadell, fent el paper de Dina a l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti. I a la tercera hora, més música, fins a arribar al punt en què rebrem el nostre company Jordi Cornudella amb la seva secció Les coses petites.
1: Perfecte, doncs ja tenim davant aquest menú del dia d'avui i obrim el camí, si us sembla, esclar, amb la peça de les 8. L'hem extret d'un àlbum que es diu Je chante la nuit i el signen Agat Peirà i Pierre Cussac. Què té de peculiar? Doncs que tots dos són cantants, però més intèrprets, Legat d'ukelele i Cussac d'acordió. Per tant, ja podeu imaginar-vos que aquest Debussy que tenim a punt sonarà prou diferent al que estem acostumats. Això es diu Bossoir i és el track que obre aquest àlbum, Je chante la nuit.

0: Catalunya Música.
1: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
2: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
1: Entrades ja a la venda.
3: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
4: Perquè mereixem arrencar el dia amb una dosi de serenitat. Tots els matins del món.

El pianista Danil Trifonov ha optat al seu darrer àlbum per deixar descansar el repertori rus, que domina la perfecció, per donar pas a climes més amables. Això era el vals de Santo Domingo del dominicà Rafael Buyuma Landestoy, un dels talls amb què Trifonov avança el que és el seu nou disc i que ha titulat Mi Història Americana, Sur. I del sud, doncs al nord, amb el Nordic String Quartet i la seva gravació de la integral de quartets de corda del danès Peter Arnold Heise, perquè a Dinamarca hi havia vida abans de Carl Nielsen i el repertori d'aquest músic romàntic n'és una bona mostra. Sentim el quart moviment del seu quartet número 4 en do menor.

Espurnes sonores en aquest primer moviment del concertino per arpa i orquestra de la francesa Germaine Taillefer, una partitura molt original que posa en valor el potencial expressiu d'aquest instrument, de l'arpa, i que alhora fa evident l'estil personal de la seva autora, i més en una gravació com aquesta, la de Marie-Pierre Lenglamé com a solista, amb la Filarmònica de Berlín i la direcció de Juanjo Mena. Reduïm efectius de la peça següent i continuem a França, en aquest cas a la França del barroc, i d'una orquestra amb arpa solista, doncs passem a un duet, violí i clavicèmbal, amb Sophie de Bardonnage i Justin Taylor. Aquesta és l'ària de la primera sonata per violí d'Elisabeth Jacquet de la Guerre.

0: 13 anys tenia Dmitri Shostakovich quan va escriure aquesta obra, Scherzo en fa sostingut menor. De fet, porta el número d'opus 1 en el seu catàleg i és realment sorprenent la maduresa expressiva que aconsegueix connectat amb les influències dels seus predecessors, però alhora, apuntant el que vindria després. John Storgards el dirigia capdavant de la Filarmònica de la BBC. I quan són les 8 i 34 minuts del matí d'avui dilluns, doncs comencem nova setmana, dèiem, i per tant toca descobrir l'àlbum que ens acompanyarà fins divendres, Esther.
1: Doncs sí, es tracta del disc Sandstone, Piedra de Sol, del britànic Jovi Talbot, que interpreta la formació Conspirare, dirigida per Craig Hella Johnson, un àlbum del segell independent Divine Art Records. És la primera vegada que aquest compositor britànic, Jovi Talbot, s'endinsa en una obra basada en un text modern i no escrit en anglès, el poema Piedra de Sol del poeta mexicà Octavio Paz.
0: Per tant, Esther, música coral en aquesta setmana. No sé d'on treus aquestes gravacions i aquests discos, però de ben segur que anirà molt bé això, aquest segell independent, després m'ho expliques. I, escolta, hi ha poemes que són molt més que paraules, no? Són universos sencers, viatges a través del temps, de la memòria, de les emocions.
1: Doncs sí, i aquest poema que es va publicar el 1957 n'és un bon exemple. Piedra de Sol s'inspira en aquesta pedra del calendari asteca i explora el temps cíclic, l'amor i la possibilitat de transcendir la realitat a través de la poesia. Es tracta d'un extens poema de 584 versos, que és el mateix nombre de dies que, segons el calendari asteca, triga el planeta Venus a completar el seu cicle sinòdic al voltant del Sol, és a dir, a veure's en la mateixa posició des de la Terra. La seva estructura és circular, comença i acaba amb els mateixos 6 versos, simbolitzant un retorn etern, uns versos de puresa, uns versos d'una realitat perfecta i bella. I a la part central del poema hi trobem redempcions i 3 caigudes, naixements i morts, negacions i afirmacions.
0: Serà interessant veure com ens el fa arribar musicalment parlant, no? Jovi Talbot, que ha desenvolupat una trajectòria molt diversa.
1: Doncs sí, una trajectòria que abraça la música de concert, el ballet i el cinema, i que també ha dedicat una part important de la seva producció a la música vocal i coral. I amb aquest poema, Piedra de Sol, Sandstone, Talbot ens ofereix una obra coral de 70 minuts en un sol moviment, que recorre diferents estats emocionals, des de l'èxtasi, de la creació, fins a la desesperació, i d'aquí a la salvació i la il·luminació. Ens hi anirem endinsant de la mà d'aquest cor estatunidenc, Conspirare, un referent de la música coral contemporània que dirigeix el seu fundador, Craig Hella Johnson, amb una gran capacitat per crear experiències musicals que connecten profundament els intèrprets amb el públic. Com a mostra de Piedra de Sol, Sandstone, de Jovi Talbot, sentirem els primers gairebé 9 minuts de l'inici, que corresponen a la creació, i que comencen dient un sauce de cristal, un chopo de agua y una presencia como un canto súbito.

0: Doncs aquí teníem la primera pinzellada d'aquesta setmana de Piedra de Sol, Sandstone, amb text del poeta mexicà Octavio Paz i música del compositor britànic Joby Talbot. L'interpreta la formació coral nord-americana Conspirare, dirigida pel seu fundador, Craig Hella Johnson. És un àlbum que ha editat el segell independent Divine Art Records i al qual hi tornarem, Esther, demà dimarts.
1: Doncs sí, cada dia descobrirem una mica més d'aquest extens poema Piedra de Sol, que és el nom popular del calendari asteca, un monòlit que està exposat al Museu Nacional d'Antropologia de Mèxic. Per cert, en aquest disc tenim el poema musicat per Joby Talbot, però si voleu sentir-lo tot sencer recitat pel propi Octavio Paz, el trobareu a YouTube.
0: Doncs molt bon suggeriment, trobo, per continuar estirant del fil de la poesia. I ara són 9:15 del matí, ho dèiem al principi del programa, que començava a ploure, es confirma pluja i temporal al Vallès Oriental, Maresme, a tots els oients que ens escolteu des d'allà, cuideu-vos molt. I bé, esperem que no haguem de patir més del compte. Ara sí, donem la benvinguda al nostre company Albert Murillo. Bon dia.
2: Molt bon dia, què
1: bon
2: tal?
1: Bon dia.
0: Bé, preparades per obrir orelles,
1: al
0: nou paisatge que ens proposis.
2: Sí, de fet, aquesta secció es diu Paisatges Magnètics i alguna vegada us he portat paisatges electromagnètics. és un tema que a mi m'apassiona, que tinc un micròfon una mica especial, que m'ho poso als auriculars, així com molt invisible, i el que fa aquest micròfon és enregistrar tots els sons dels camps electromagnètics que generen aparells, instal·lacions, carregadors, per exemple, de cotxes elèctrics. Que
0: per això... tant, vas sí? com el so que no sentim.
2: Exacte, sí, que estan en d'altres freqüències i que sempre que enregistro i escolto aquest so, m'imagino a mi mateix caminant en plan Matrix, saps? Amb números.
0: Sí.
2: Perquè realment, efectivament, és el que dius. És un so que no escoltem i que està ple. És molt curiós perquè l'altre dia venia amb tren, amb els ferrocarrils, i ho portava, i anava escoltant a temps real el que jo anava captant. I és molt curiós perquè em vaig adonar que cada, no sé, 20-30 metres hi havia un so molt característic. Un dia el portaré, que fa rit, rit, que, i m'imaginava que era el so per saber que el tren està allà en aquell moment i que des de, doncs, el control sàpiguen que el tren està. O sigui, realment hi ha molts sons.
1: Increïble.
0: Això, que ens envolten,
2: sí,
0: clar.
2: Sí, sí, sí. Això que ho de dir ho estic imaginant. Igual era totalment diferent, però era es dava repetint, saps? Bé, això és una caminata que vaig fer, és com una mescla amb els sons de caixers automàtics. Jo parava i m'acostava.
0: Ara et sentirem, doncs, passejant amb aquestes uïdes ampliades,
2: sí,
0: no? Podríem dir.
2: Molt totalment.
0: Bé.
2: I anava parant en tots, a semàfors, a tot el que era veia electricitat.
1: Per veure què captaves.
2: Exacte, i sonava així.

0: Això que sembla una ambulància és un caixer automàtic.
1: Em sembla al·lucinant.
0: Sí, sí.
1: Estic al·lucinant ara mateix.
0: I això també ho era, i era el moment que posaves el caixer i treies doncs, bitllets.
1: Sí. Mm-hmm. Escolta, porta-ho al son, ara, això.
0: Sí. Sí, sí, aquí deu haver-hi tota la meva informació bancària. En aquest moment, potser hi ha algun oient,
1: que és capaç de desxifrar-ho, t'imagines.
0: Exacte. Re, és ben curiós, i és veritat que va canviant també aquest so, perquè m'imagino aquest so, evidentment, el 1850, uh-huh. i deuria ser absolutament...
2: Sí.
0: Bé, sí, segurament igual ja oiria alguna cosa, però, uh-huh. però re, com ara. I a més, va variant perquè cada vegada hi ha aparells diferents
2: sí, sí.
0: que, doncs... generen aquests sons curiosos.
2: Molt, molt. Molt curiosos.
0: Sí. Bé, ara us porto un so una mica més natural. Hi ha esports que tenen, diguem-ne, una identitat sonora molt especial. Un partit d'hoquei, per exemple, és una combinació de velocitat, cops, fricció, rebots... és bastant... per mi, veure un partit d'hoquei és força curiós. A més, hi ha molt soroll. No sé si n'heu vist algun en directe.
2: No,
1: no jo
2: en directe no.
0: Oients, hi ha moments, no sé si vosaltres ho sabeu, jo no sé per què ho fan, els porters, em sembla que avisen a l'equip dels segons que els hi queda i pega amb l'estic al terra, però un soroll, o sigui, no us ho podeu imaginar, o sigui, jo estic allà, però dic, és que això és impossible, s'ha portat taps. Bé, no escoltarem aquest moment, sinó un moment que entre un mitja part i mitja part on surten els jugadors uh-huh. i el que fan és escalfar, i sona això.

0: És una ambientació entre dura, perquè hi ha cops com molt...
1: Sí, passen però, moltes coses, sí, és però, com àgil.
0: Sí, però a mi m'agrada, perquè hi ha fusta, hi ha la reverberació, no sé, és força
1: especial.
0: Et situa
1: especial. Molt ràpid a l'espai,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, sí. I imagineu-vos això en un partit, en un moment on, mira, ara aquí l'àrbitre està dient sí. Queda un minutet per començar, però clar, quan hi ha el públic cridant, etc, és realment, fins i tot diria més que el bàsquet. Ara potser escoltaré algú del bàsquet, no, l'ambient del bàsquet... No, no, i també, el bàsquet també és molt especial i algun dia portaré...
2: Home, sí, no, perquè les pilotes quan voten...
0: Al·lucinant, i el nyigo-nyigo de les bambes.
1: De les sabatilles, no? Oh,
2: sí, també, sí.
0: M'encanta, sí, o sigui... Sí, sí. Aquí, clar, aquí no, perquè tot són rodes, eh? I això era en una mitja part d'un Sant Cugat-Barça, perquè el Sant Cugat va haver-hi un moment que va pujar de categoria i vaig anar a veure un dels partits amb el Barça.
1: Amb el teu micròfon,
0: al butxaca. Exacte, exacte, sí, sí, sí. Que no es notés, sobretot, eh? I ja està. Molt bé, i ara, no diguem esport, sinó un so curiós, que també està basat en la velocitat, diguem-ne, i és un campionat que vam fer fa relativament poc de cub de Rubik. Sabeu el cub de Rubik?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Els esquadrets de colors.
0: Exacte, sí. Hi ha campionats, i campionats del món, de fet, però vaig anar a un...
1: No he estat capaç de fer-lo en la vida, el cub de Rubik.
0: És molt divertit. Sí. Sí, home.
1: Però diuen que hi ha com un truc, sí. No? Que un cop te l'aprens ja és com clic, clic, clic.
2: És una cançoneta.
0: Sí, de fet, hi ha dues maneres de fer-ho, una més o menys fàcil, i l'altra és, que es diu Frederic, o alguna cosa així, que el que has de fer és memoritzar patrons.
2: Els moviments,
0: sí. Que és el
2: difícil. Jo suposo
0: difícil.
2: Que faig aquesta, perquè la fàcil hi ha gent que ho fa molt ràpid,
0: sí,
2: encara
0: no,
2: en un minut, i això és impossible.
0: Sí, sí, no.
2: Per mi és impossible, jo faig l'altre.
0: Sí. Aquest has de memoritzar. Al final tampoc té gaire secret, però clar...
1: Ni gràcia, no? Perquè un cop ja el fet de fer-ho com més ràpid millor, no? Que deies,
0: no, però no la gràcia està en veure com t'apareix el cub i quina és la teva estratègia
1: per
0: arribar...
1: Clar,
0: sí, sí, és molt bonic.
1: Bé, no sé si m'acabareu convencent, però vaja.
0: Mira, un dia vaig veure un anunci que feien a la universitat, a la Facultat de Matemàtiques, doncs un dissabte es veu que es reunien per fer cubs de Rubik, i va haver un moment que també vaig passejar i hi havia tots els nens, perquè hi havia nens joves, doncs competint i fent anar el cub de Rubik. Aquí anaven avisant els jugadors perquè anessin passant a una taula que estava com elevada, que estava a la pissarra, sabeu que la pissarra està elevat pel professor, i allà anaven a fer doncs, la competició i hi havia molt follon, com podeu escoltar.
1: Sí, molt d'ambient.
0: Sí, sí. No és allò de dir concentració, no, escolta'm, hi ha molt soroll. I de fet, quan jo miro de tant en tant campionats a través de YouTube, i realment hi ha molt xivarri, perquè cadascú va una mica a la seva, i és espectacular. És un món que sempre m'ha agradat.
1: M'encanta que ens portis paisatges sonors d'espais que, vaja, avui jo no m'imaginava que acabarem descobrint com pot sonar un campionat de cub de Rubik.
0: Sí,
1: són
0: sí.
1: Tan específics, però m'encanta.
0: Absolutament, i més el moviment dels dits, és que realment són joves que a mi sempre m'han agradat, i van a una velocitat.
2: Clar, perquè el cub també és molt bo.
0: Molt bo, sí, sí, sí.
2: Ha de ser molt bo,
0: sí,
2: perquè
0: sí.
2: Llisqui molt bé.
0: Exacte. Són xinesos, molts d'ells,
2: sí,
0: perquè van molt ràpid, i ara són com magnètics, i tu quan gires ja para en el lloc que ha de parar.
2: Ostres!
0: Sí, és ben
1: curiós.
0: No
1: de fer allò...
0: No, exacte, ara va molt
1: millor.
0: Això
1: seria un altre so, diferent.
0: Sí, certament. Molt bé, i... Hosti, fem salts molt, molt grans, eh? Perquè
1: ara anem
0: a un animal que és incapaç de fer un cub de Rubik, que és una granota. De fet, és molt curiós. Jo estiuejo a Riumors, a l'Alt Empordà, i hi ha una època on hi ha granotes, i sempre he intentat anar a la font d'on són.
2: Per veure-les?
0: Sí. Mai arribo. O sigui, sempre estan més enllà. És una cosa molt curiosa. És per mi, és una cosa meva, perquè no sé si és que se'n van marxant conforme em van veient.
1: Mira, que diuen, mira, que ve
0: l'Albert. També és veritat que ho faig a la nit i que hi ha un moment que ja no camino més perquè he d'anar amb balot, etc.
2: Quedaries a l'aigua.
0: Sí, potser sí, perquè és moments humits. Però és un so que a mi sempre m'ha agradat i que demostra que en aquell moment, quan ho escoltes, hi ha potser centenars o milers d'animals en aquell moment.

0: La sensació quan camines sol de nit amb aquest so és inquietant en alguns moments, perquè escoltes sons de potser serps o algun animaló que es mou als marges, i sempre m'ha semblat allò molt...
1: Escoltar i no veure. Exacte. Ja té això. Sí, I ara em feia pensar també en una altra cosa, que és que hi ha dins de la composició, diguéssim, hi ha peces que funcionen també d'aquesta manera, que s'estructuren a partir de que cadascun dels instruments va emetent el seu so amb el seu tempo i amb el seu fraseig, però es van superposant capes amb petites diferències i es crea al final tot un cos sonor únic, no? Fet d'aquests petits decalatges i això que fa, que és el que dius, no? Que totes alhora intueixis que n'hi ha moltes, però alhora només en sents un de so, no?
0: Absolutament. De fet, molta gent considera que el que, per exemple, estem escoltant ara és música. Música, evidentment, no feta amb instruments, però que pots escoltar certes melodies i que t'anima a fer l'escolta atenta, no? En aquest sentit.
1: I tant.
0: Heu menjat alguna vegada granotes?
2: No.
1: No.
2: No.
0: Jo
2: tu
0: tampoc,
2: sí?
0: No.
1: És una cosa de moda, però fa com anys, no, d'això?
0: No, em sembla que... Mira, jo tinc un amic que és el Juli Cuenca. Juli, no sé si m'estàs escoltant, que sempre em deia, jo, quan venen les granotes, anava molt a Riumors a caçar-les per menjar-les. I segons diuen, semblen, és com un pollastre, eh?
1: Sí, això he sentit a dir, però...
0: No ho sé.
1: No sé si cal, tampoc.
0: No?
1: No sé.
0: No sé. Bé, no sé. Aquí els oients ja ens diran. Sí, exacte.
2: Com acabem?
0: Amb bastoners. Aquesta gravació la vaig enregistrar fa un temps i bé, aquest sí que és moments musicals i sincopats, eh? I el so de la fusta, doncs, xocant. Quan miro bastoners, sempre pateixo molt per dir que no falli ningú.
2: Sí, els dits, que... Perquè, a més, ho fan molt ràpid. Uah,
0: és
2: però sé
0: brutal.
2: Que és veritat que el so de la fusta és... a mi m'agrada.
0: Molt.
1: A mi també.
0: Sí. Sí, és... Bé, no sé com es podria definir. És sec, és natura, no? Sí, és brutal. I, realment, que no s'acabin mai els bastoners.
2: Exacte.
0: I sempre...
2: Cultura popular.
0: Cultura popular, i, a més, aquest en qüestió, jo sempre miro els nens com els miren, no? I com al·lucinen absolutament de...
2: Normal.
0: De com ho fan.
1: Sí. Doncs, Albert, si et sembla, el que fem és també convidar els oients un dia més, abans que marxis, si et volen fer arribar sons, idees, per exemple, hauries d'enregistrar, mira a veure si tens alguna gravació de...
0: Sí.
1: I que cadascú ompli el buit
2: o gravacions que tinguin, per això les puguis digitalitzar.
1: Gravacions pròpies, també, amb altres formats, que això sé que també ho fas, per exemple, si teniu un caset i patiu perquè no teniu... És que potser no teniu ràdio... L'Albert té de tot.
0: Exacte,
1: això.
0: Podem digitalitzar i si hi ha alguna cosa que es pugui radiar, doncs ho radiarem, si ens donen permís.
1: Per tant, recordem vies de contacte, 627 480 116 és el nostre número de WhatsApp i també teniu el correu electrònic totsesmatinsdelmon@catmusica.cat. I Albert, a tu moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, que vagi molt bé.

0: Catalunya Música.
1: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
2: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
1: Entrades a auditori.cat.
2: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista, i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les sinfonies de Jan Sibelius.
0: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
4: Brins de pols que neden.
5: Acompanyar és això, és poder impregnar-te de la veu igual que de les tecles. Per mi és una sola cosa. Suposo que té a veure en obrir les orelles d'alguna manera i ampliar el camp perceptiu. Per mi sempre ha sigut una cosa molt natural perquè sempre m'he sentit molt atreta per la veu. M'agrada molt tota la dimensió literària i els idiomes. Sempre m'ha atret molt la dicció, la fonètica. I per mi és això, una cosa molt natural en el moment en què afronto una peça des del piano i des del cant.
3: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor.
6: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
7: Doncs tornem a ser amb vosaltres després d'aquesta petita pausa. Són les 9:03 pràcticament d'avui, dilluns 5 d'octubre. I, Esther, continuem endavant després d'aquest passeig sonor tan peculiar que sempre ens ofereix l'Albert, perquè déu-n'hi-do, dels bastoners a les granotes, paisatge electromagnètic, això m'ha deixat bastant
8: a mi també, al·lucinada. És curiós, molt curiós. I des que el tenim amb nosaltres al programa, a tu no et passa que a vegades sents sons i dius, ai, mira això... Això seria interessant per l'Albert.
7: T'he de dir que sí, que és aquesta, que va fent pòsit, allò d'escoltar l'entorn amb una altra mirada, amb més atenció, i veure els diferents plans. De vegades dius, mira, de fons hi ha el soroll de la pluja, per exemple, ara mateix, o el dels motors d'un cotxe, i en aquest primer pla hi vas com estructurant i enriquint, no?, també la teva mirada sonora a la realitat. Espero que a vosaltres també us passi, eh? Perquè és com això, donar-hi una mica més de color.
8: Doncs sí. Seguirem en aquesta segona hora amb més música, ja ho sabeu, i quan siguin més o menys 9:45 serà quan tindrem la nostra convidada, Laura Gibert, soprano, que d'aquí pocs dies inaugurarà la nova temporada d'Òpera de Sabadell, fent el paper de Adina, a l'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti. I a la tercera hora, més música fins a arribar a les coses petites. Aquest és el títol de la secció que ens fa cada 15 dies en Jordi Cornudella.
7: Perfecte, doncs ja hi arribarem, perquè ara encetem aquest tram central de selecció musical amb un dels grans concerts nord-americans del segle XX, el concert per violí de Samuel Barber. Una obra que va carregada de virtuosisme, que pren tota aquesta intensitat dels romàntics i la trasllada al seu present i crea així un llenguatge propi i que ens atrapa perquè ens resulta familiar i alhora sorprenent. Ens quedarem amb la que potser sigui l'última versió publicada de l'obra, la del solista Paul Huang, amb la Filarmònica de Londres, dirigida per Yun Markel, que ha publicat el segell Naïf.

Un gran arc de desenvolupament i un violí virtuós al centre. Sentíem el primer moviment, Allegro, del concert per violí de Samuel Barber, una de les obres més populars d'aquest autor nord-americà i que acaba de veure publicada una nova versió discogràfica, justament aquesta que sentíem, el segell Naïf, amb Paul Huang com a solista i la Filarmònica de Londres dirigida per Ewan Merkel. Ara canviem completament d'escenari i de paisatge gràcies a l'arpista Lara Somogyi i al productor Cyrus Reynolds.

La vella molinera, com mai l'havíem sentit abans. Georg Nigel i Alexander Gelgelfi signen aquesta proposta sobre el cicle de cançons de Franz Schubert en què es fa servir un piano de taula construït cap a l'any 1810. En serveix per connectar amb l'expressivitat de les paraules i una versió que s'acosta molt a la tradició dels Liederspiel, obres de teatre cantades molt populars als salons berlinesos del segle XIX. I ara una peça per entendre-nos durant uns minuts, la segona de les dues melodies elegíaques d'Edvard Grieg, L'última primavera, amb Neeme Järvi i les cordes de la Simfònica de Gothenburg.

De les cordes de les melodies elegíaques d'Edvard Grieg hem passat a les del quartet de Frank Bridge. N'hem sentit el segon moviment, Allegro Vivo, la versió del quartet Maggini, aquesta obra d'atmosfera inquietant, canviant i que passava d'aquest ritme i vigor inicial per un fragment central d'introspecció per tornar doncs, a aquest entorn animat amb què hem acabat. I abans d'entrar a la conversa del dia, encara una mica més de música, en aquest cas de Cécile Chaminade, una de les seves cançons, la cançó Napolitana, original per piano, i que aquí sentirem en una versió per mandolina i piano amb Raffaele Larregione i François Dumont.

0: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
1: Avui a Tots els matins del món ens acompanya la soprano barcelonina Laura Gibert, que interpretarà el paper d'Adina a l'òpera L'Elisir d'Amore de Gaetano Donizetti, amb la qual el 14 d'octubre s'inaugurarà la 44a temporada d'òpera de Sabadell.

0: Bon dia i benvinguda, Laura.
1: Bon dia, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Com t'escoltes? És a dir, et fa respecte? T'agrada sentir-te, escoltar-te?
1: Per un cantant, escoltar-se és sempre una aventura. però cada vegada un li agafa més el gust, ja que veu totes les coses en les que ha progressat, també les coses a millorar, i és maco, cada vegada m'agrada més.
0: Sí, perquè a vegades hi ha gent que diu no m'agrada escoltar-me, no.
1: No, ja hi hem passat, aquesta etapa.
0: Molt bé. T'estem sentint, evidentment, i t'estem sentint amb un dels fragments, una ària, de la flauta màgica de Mozart,
1: correcte,
0: fent el paper de Pamina.
1: Sí.
0: Com recordes aquest... Perquè va ser el teu debut operístic.
1: Sí, va ser el meu debut i va ser un moment certament molt, molt especial, ja que és un rol absolutament preciós, també molt complex en alemany, i la producció que vaig fer al Palau de la Música tenia una particularitat molt, molt maca, que és que em va permetre tocar la flauta travessera, que és el meu altre instrument, a la vegada que cantar. I, per tant, va ser un moment molt, molt especial com per estrenar-me en el món d'un rol d'òpera.
0: Diries que Mozart és un bon compositor per debutar en un rol operístic?
1: És un compositor que presenta un repte, ja que és un compositor que fa una música absolutament preciosa, però d'un cant molt exigent i amb un nivell de detall maquíssim, però que és sempre un repte, jo crec que tant per joves cantants com per cantants més experimentats.
0: I en les teves estones lliures t'acompanya Mozart?
1: Mozart m'acompanya sempre.
0: En aquest cas, qui t'acompanya és el pianista Josep Buforn.
1: Correcte.
0: Clar, ho has dit, eh? Vas tenir l'oportunitat de, en aquesta mateixa òpera, tocar la flauta, que sí, és el teu altre instrument, perquè tu, quan eres petita, no volies ser cantant d'òpera.
1: Ni se m'acudia que podia ser una professió cantar òpera, però sí que no sé si arrel de l'escola, jo que t'ensenyen instruments, vaig veure la flauta travessera i em va enamorar, em va encantar. I ja li vaig anar a ma mare amb 5 anyets i li vaig dir, mama, vull tocar la flauta travessera. I ella va dir, bueno, anem a mirar com va això. I als 7 anys ja vaig començar fins als 18, que va ser ben bé quan vaig decidir de cantar-me més pel cant.
0: I què et va fer de cantar pel cant i apartar la flauta?
1: Bueno, apartar-la no es pot apartar mai.
0: Bé, si més no, dedicar-te de ple al cant.
1: Sí, doncs, la veritat és que sempre he fet cant coral, ja també des de petita, i és una cosa que m'ha agradat moltíssim. I així d'adolescent fèiem amb un germà teatre musical als estius, i allò que hi havia una peça molt greu que jo no podia cantar. I diu, bueno, doncs vaig a fer unes classes com per poder cantar aquesta en particular, i així vaig començar a fer classes de cant, de modern, però amb la professora vam provar diferents estils i crec que el clàssic és en el que ressonava més amb mi, no sé si potser per la flauta o ben bé per què, i llavors vaig començar cada vegada més a cantar a líric, però com una mica a part, no? com a hobby, però cada vegada és com que aquest hobby va anar guanyant més pes fins al moment que realment no em vaig veure fent una altra cosa que no fos cantar òpera fins al dia d'ara.
2: Doncs, si de cas, el que farem serà proposar-te una peça musical també, perquè t'hem sentit a tu mateixa, però volem que juguis una mica també amb nosaltres.
1: Vinga,
2: avui la sentim i després la comentem.

0: Doncs hem triat aquesta Dream Song d'Ola Gieilo. Com l'has rebut? Què t'ha semblat?
1: És una preciositat.
0: T'ha agradat?
1: És una preciositat. M'ha agradat moltíssim, a part que té unes melodies així tan etèries que podria ser una banda sonora. Mm-hmm. No d'alguna pel·lícula. Ostres, és molt maca.
0: Clar, i a més ens deies fa re un minut allò del cant coral. A mi sempre ha format part també de mi. És compatible, ho has fet compatible, el fet de cantar líric i treballar la veu amb aquesta, buscar el teu propi timbre, timbrar-lo i projectar, amb integrar-te dins d'un grup?
1: En el meu cas, clar, primer comences amb el cor, però sí que és cert que pel cant líric, si busques una individualitat en el so, hi ha un moment en què, malauradament, has d'escollir una mica, no? Si anar més per la part de cor o per la part de solista.
0: I, per tant, tu has triat aquesta part de solista,
1: sí,
0: que és on et trobem ara, oi?
1: No sé, sóc una persona que sempre he tingut com moltes idees, tinc com moltes ganes d'interpretar música de la meva manera, de maneres que intercanvio amb els altres, i és algo que, sent solista, és com em permetia més joc en aquest sentit, ja que en la música coral, com té tot el sentit del món, un ha de quadrar més amb els companys a nivell de so. També.
2: Dèiem abans que quan eres petit el que volies era ser flautista,
1: Sí, sí, sí,
2: la
1: flautista
2: en
1: orquestra, claríssim.
2: En una orquestra, tenies claríssim. Quan va arribar el moment de decidir què estudio, quina carrera faig, quina vas fer?
1: Doncs va ser un moment peculiar perquè, clar, jo estava enfocadíssim amb la flauta, però cada vegada jo que anava notant que el cant anava guanyant més pes, també les peces de flauta. Tenia un professor molt bo que m'animava com a construir una història al voltant de la música, que no fos només música, no? Que per l'intèrpret signifiqués alguna cosa. I vaig començar a posar lletra, no? Les peces de flauta. I, clar, va haver-hi un moment que m'ho passava quasi millor posant la lletra a les peces de flauta que tocant-les, i llavors va ser un ui, jo crec que anem com cap a una altra banda, ja que de l'òpera m'agradava molt això, no?, que tens música, que tu ets el teu propi instrument, que és una cosa superespecial, també que tens teatre, que tens idiomes, tens, clar, moltes disciplines que m'agradaven, però, clar, a l'enfocar-ho amb uns pares de dir, no, ara canten d'òpera, dèiem, anem a veure com va tot això, i, de fet, em van suggerir que fes una altra carrera. Jo, meus pares no són músics, allò per si de cas, que diuen, i la veritat sempre m'ha interessat molt la psicologia i vaig fer el grau a la Universitat de Barcelona.
2: I la vas acabar?
1: Sí, sí, sí.
2: I no has exercit com a psicòloga. No. I diries que el fet d'haver fet psicologia t'ha ajudat, t'ajuda a l'hora de construir els personatges?
1: Totalment. Jo crec que va ser una formació com quasi per casualitat, però que m'ha anat molt bé per encaixar com interpretar personatges que potser són més diferents a mi o són molt, molt complexes o que han viscut coses que potser jo no he viscut, i tenir una mica aquest coneixement extra fa que pugui intentar comprendre'ls d'una manera molt completa.
2: Parlaves d'aquest bon professor, aquest professor tan bo que vas tenir de flauta, que us animava a crear històries, a imaginar-vos històries. Qui era aquest professor?
1: Es diu Cristian Ferroni i ensenya al Conservatori Superior del Liceu, i és un d'aquells professors que jo li tinc molt de carinyo, perquè les coses difícils tècniques és com que te les semblava fer fàcils, no? I aprenies sense adonar-te'n què estaves aprenent, i gaudint molt, llavors tinc molt bon record.
2: Encara tens contacte amb ell?
1: Anem parlant per xarxes de tant en tant, però és d'aquelles connexions que signifiquen molt en un moment i es van esvaint.

0: Doncs, Laura, hem començat sentint-te cantar Mozart, ara hem canviat bastant de registre amb aquest Je vais vivre de Romeu i Julieta de Charles Gounod, que és l'òpera amb què vas fer la teva entrada a l'Òpera Estudio de l'Òpera de Sabadell. Parla'ns d'aquest pas, d'aquesta entrada aquí.
1: Doncs va ser un moment molt, molt emocionant de just acabar el màster a Londres i fer audicions per l'Escola d'Òpera de Sabadell en un rol que... és un dels meus rols que encara ara és somiat, és un dels meus rols preferits, i el fet de que se m'oferís aquesta oportunitat per part de Fundació Òpera Catalunya i la confiança que em va donar Mirna Lacambra i després Jordi Torrents amb participar amb ells, doncs va ser un regal plogut del cel i que ho vaig gaudir moltíssim, moltíssim.
0: Uh-huh. Aquesta àrea, a més, és que és tan expansiva, sí, tan brillant, oi que sí? I deies que et vas formar a Londres, no vas tenir tentacions de quedar-t'hi, doncs?
1: Doncs sí? La veritat és que sí. Uh-huh. Durant un moment ho vaig pensar, però se'm van començar a obrir més portes per aquí i al final dic, doncs mira, vaig cap a on em porta la vida.
2: I per què a Londres?
1: Doncs Londres és una ciutat que sempre m'ha atret moltíssim. La trobo molt rica culturalment i, a part de parlar anglès, o sigui que més o menys em podria defensar amb l'idioma llavors. I també que aprofundia molt en tot el que és oratori i lead, que eren unes disciplines que jo llavors no havia explorat tant, i vaig pensar que era una bona oportunitat, no?, per formar-me en aquestes.
2: Hi ha gent que hi va perquè els hi recomana algun professor, o perquè sap de companys que hi han anat, o fins i tot perquè volen sí o sí rebre classes d'un professor o professora concret. En el teu cas també va ser així?
1: Sí, va ser una mica de cada. Em van recomanar el centre, per suposat, i allà hi havia la professora Nucha Fochile, que és una soprano meravellosa i amb qui vaig aprendre moltíssim, i tenia moltes ganes de formar-me amb ella. I a part de molt bona professora a nivell humà, és com que sempre senties molt acollit i a gust anant a les classes, que penso que per un intèrpret i per un músic és essencial per poder créixer.
2: Clar, i amb un màster ja suposo que et deuen donar molts consells, no?
1: Sí, no sé.
2: Si en recordes algun, aquell consell que tens, que t'acompanya cada dia.
1: Doncs ella em va dir un consell que porto com molt a prop del cor, que ella em va dir, quan arribi el moment, la gent adequada i el moment adequat vindrà, tu l'únic que pots fer és preparar-te per estar al màxim preparada possible, estudiant els rols, fent tot el tipus d'estudi que això requereix, i tu tranquil·la que el moment arribarà. I la veritat és que aquest consell que m'ha donat s'ha anat confirmant amb totes les fites que he anat acomplint, i estic segura que per les que compliré també.
0: Doncs va, continuem escoltant una mica més de música.

0: Dèiem ara mateix fora de micròfon, aquesta sensació de partir del consell de la teva professora, de no et despistis de la feina, d'estar preparada i concentrada en el que és important, que els moments vindran, oi que sí? I bé, anant a l'essència, doncs també trobem aquesta peça de Leos Janáček, que és Bona nit, del seu cicle Per camí de bardisses. No sé si la coneixies, si havies tingut ocasió d'escoltar-la.
1: Tampoc, però també és preciosa.
0: T'ha agradat també, doncs, aquesta suggerència? Molt.
1: Sí, d'aquest compositor conec una mica més les òperes. De fet, es farà una al Liceu aquesta temporada. Però no coneixia aquesta peça i té com un aire, estones una mica satí, que és molt maco.
0: Sí, perquè és veritat que et va portant com a llocs on no esperes, no acaba de ser un...
1: No resol del tot, i et porta a una altra banda.
0: Oi que sí? Sí, sí. No sé. A l'hora de cantar també t'has enfrontat a aquest tipus de repertoris que poden anar, doncs, més tirant cap a contemporània o cap a altres registres on no sigui el que esperes?
1: Sí, sense anar més lluny, de vegades Mozart, que sembla el compositor com més obvi del món, cap a on anirà, de vegades et fa alguna sorpreseta que et deixa, ostres, això no m'ho esperava, però com dins... Fa com una barreja com molt, molt especial. I després tens compositors que potser conegut més pel món de Lied o Melody, com Debussy o Wolf, que amb els seus Lieder et porten a llocs harmònics, melòdics i de text que són espectaculars.
2: Abans comentaves que et va anar molt bé aquesta entrada que vas fer a l'Òpera Estudio de l'Òpera de Sabadell, perquè t'ha obert moltes portes, has tingut moltes oportunitats, has col·laborat molt amb ells, i de fet ho dèiem al principi, d'aquí pocs dies inauguraràs la nova temporada d'Òpera de Sabadell amb l'Elisir d'Amore. Una òpera que tens molt fresca.
1: Fresquíssima. Ahir mateix vam assajar fins tard, sí.
2: Però a més que ja l'has debutada.
1: Sí, correcte.
2: Quan va ser això?
1: Doncs això va ser aquest estiu, al Festival de Sarema, a Estònia, i vaig anar amb la Fondazione Teatro di Goldoni di Livorno, i és amb un teatre que, de fet, em van trucar per fer Norina l'any passat, de Don Pasquale, de Donizetti també, però no es va poder fer per dates. I aquest any em van tornar a convidar a fer Adina de Elisir d'Amore i Lauretta de Genís Kiki de Puccini. I va ser una experiència també molt maca d'anar a Estònia amb un públic nou, descobrir...
2: Com és aquest públic estonià?
1: Doncs la veritat és que molt, molt agraït, i tenia una manera particular d'aplaudir, cosa
2: curiós,
1: que... Sí, sí, sí, molt, molt curiós.
2: De quina manera?
1: Ho feien com una mica més espaiat, un ritme concret, com molt local, no?, que ens va fer com molta gràcia, i això és lo maco, no?, també d'aquesta professió, que veus altres cultures, altres audiències...
0: Perdoneu.
2: És evident.
0: Alerta de protecció civil, pluges torrencials fins les dues d'avui. Per tant, eviteu desplaçaments innecessaris, cuideu-vos molt, eh?
2: Exacte, això sí que no ens ho esperàvem, eh? De tots els personatges que has interpretat, quin diries que t'ha costat més?
1: Doncs aquest mateix Adina és un repte. És un gran repte, justament perquè és un personatge molt contradictori i molt humà. No és cap personatge mitològic o cap ésser així concret, sinó que és una persona humana que comet molts errors, i que està enamorada, i que podríem ser tu, podria ser jo, podria ser qualsevol de nosaltres, i representar algú amb una naturalesa tan, tan humana i tan real és sempre un repte, per fer-ho de manera orgànica i de manera autèntica.

0: Doncs hem passat per Mozart, després per Gounod i ara tenim aquesta sarsuela i aquest Me llaman la primorosa. Per tant, què tal aquesta sensació de cantar sarsuela? Com t'hi trobes en aquest repertori?
1: Doncs a mi m'agrada moltíssim i de fet aquest últim any també vaig tenir oportunitat al Palau de la Música amb la Simfònica del Vallès d'interpretar amb fragments de dues sarsueles. I per mi és un gènere molt ric que realment cal ficar-hi més cullera perquè és molt, molt interessant.
0: Clar, és que és el que dius, no? Per exemple, mira, vaig fer fragments de sarsuela. Costa, de veure una sarsuela programada completa.
1: Cada vegada més, per sort cada vegada més, però sí que encara costa.
2: És a dir, podríem dir que està poc valorada la sarsuela? L'hauríem de valorar més?
1: Jo crec que es valora, o almenys dins de la comunitat musical, per suposat, estimem molt la sarsuela tot nosaltres, però potser sí que és un gènere que no se sap per què ha quedat una mica més apartat i mereix una mica més de representació.
0: Més atenció.
2: T'encanta l'òpera, però ja ho has comentat abans, vas voler anar a Londres precisament per poder fer una mica de lead i oratori. T'agradaria fer-ne més?
1: Doncs la veritat és que a mi m'agrada tota la música. Per tant, per suposat que m'agradaria fer lead, fer oratori, i ho gaudeixo moltíssim i demanen com altres habilitats com de la veu per fer arribar el text, per fer arribar la música. Però sí que he de dir que l'òpera, i en especial el bel canto, té un lloc especial en el meu cor, ja que m'ho estimo molt i és on realment sento que la meva veu es pot expressar al màxim.
2: La mezzosoprano Cristina Ludwig deia que hi ha una diferència molt clara entre l'òpera i el lead. Deia, l'òpera tens l'ajuda de les disfresses, els companys de repartiment, el decorat i una gran orquestra. El lead, en canvi, és com fer un striptease de l'ànima. Estàs tu sola amb un pianista davant del públic, sense res, on amagar-te, havent de crear tot un món en 2 minuts, 2, 3.
1: Sí, el lead té aquesta cosa, no?, que és com una historieta, bueno, historieta, o 2 minuts d'un món en el que l'has de construir, t'hi has d'endinsar, has de fer endinsar el públic i és molt breu. En l'òpera, per altra banda, tens el fet de que el que cantes forma part d'una història, tens interacció amb companys del cast, que això també és molt maca, la sinergia, no?, que es crea entre tots nosaltres aquí a Elisir. La veritat és que tenim molta sort, sempre a Òpera de Catalunya els companys són un sol i es fa també molta pinya fora de l'escenari i això a dins jo crec que també es veu, no?, de cara al públic i són com mons diferents. No?
2: Quan fas òpera, en algun moment penses en el teu avi patern?
1: Sí, la veritat és que és inevitable, tant el matern com el patern, perquè als dos els agradava molt l'òpera, però amb el patern és amb el que he pogut compartir més aquest gènere, i de fet m'anirà a veure a l'Elisir.
2: Oh!
1: I és molt especial, ja que a ell sempre li ha agradat l'òpera i sempre l'havia posat que des de petits jo no feia molt cas d'allò, oh, vine a jugar amb nosaltres i no escoltis òpera. Però suposo que algú se'n va quedar. I ara és molt especial el fet de comentar-ho amb algú que ell m'explica, no?, que feia cua al Liceu per anar al 5è pis, allò de que havien quasi d'acampar, no?, per anar a veure les òperes, o sigui que realment té un amor molt gran cap a aquest gènere i és molt especial i un honor poder compartir això amb...
2: Quants anys té ara?
1: Ara té 91.
2: I com es diu?
1: Pere.
2: Pere.
0: Doncs hola, Pere.
2: Doncs a gaudir de l'òpera.
0: I tant, doncs Laura, per anar acabant, per què haurien de venir a veure l'Elisir d'Amore en aquesta edició que esteu preparant?
1: L'Elisir d'Amore és una òpera que m'estimo molt. És una apologia al bel canto, a un cant que exalta les emocions al màxim, com utilitza un rang com d'aguts, de greus, de molts colors a la música. És com que pots expressar totes les emocions de moltes maneres diferents. I per lo que és la història, és molt divertida. És una comèdia romàntica que podries trobar a la televisió amb embolics, ara dic això i no ho vull dir, ara passa aquesta altra cosa. O sigui, jo crec que és com molt atractiva pel públic per endinsar-se i té molts moments divertits que jo crec que no es poden perdre.
0: Doncs a gaudir-ne. Moltíssimes gràcies, Laura Gibert, per haver vingut avui a Tots els Matins del Món.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Catalunya Música.
1: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
2: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
6: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
5: Linkat. Linkat. A Catalunya Música.
7: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
8: Doncs les 10 i 3 minuts, Esther, aquest matí de dilluns, matí plujós.
9: Sí.
8: Seguim acompanyats d'aquests temporals a tot arreu i, com dèiem, abans ens
9: enxampar
8: les alertes aquí en directe. Cuideu-vos molt allà on sigueu, prudència, intentar mantenir-vos arrecerats tot el que pugueu. I bé, nosaltres continuem acompanyant-vos de música.
9: Doncs sí, des d'on sigui que ens sintonitzeu, més música en aquesta tercera hora i última de tots els matins del món, fins a aproximadament 2 quarts i uns quants minutets, que serà quan en rebrem en Jordi Cornudell amb la seva secció Les coses petites.
8: Per descobrir aquelles coses que el fascinen i la seva presència a les diferents obres del repertori. Doncs fa uns dies, en aquesta selecció, ens vam acostar a la primera de les sinfonies de Carl Nielsen. En concret, vam sentir el moviment final de l'obra i va tenir tan bona acollida que avui continuem endinsant-nos en el repertori orquestral d'aquest autor danès. Avui us proposo que sentim no el final, sinó el principi de la seva segona sinfonia, una obra que porta per títol Els 4 temperaments i que comença amb aquest moviment que ja tenim a punt, Allegro Colerico. Sentim-lo dirigit per Fabio Luisi al capdavant de la Simfònica Nacional Danesa.

Així acaba aquest Allegro Colerico, el primer moviment de la segona sinfonia de Carl Nielsen, un compositor amb molt a dir en l'àmbit especialment de la música orquestral i a què gravacions com aquesta hi fan molta justícia. Aquí la batuta la duia Fabio Luisi al capdavant de la Simfònica Nacional Danesa. I per la peça següent concentrarem els esforços a les cordes. És de Dorothy Howell, que va treballar a l'Anglaterra d'inicis del segle XX i que, entre moltes altres, doncs, va escriure aquest nocturn per cordes amb sordina. El sentim amb l'Orquestra de Cambra del Sud-oest d'Alemanya, dirigida per Douglas Bostock.

Estudi pels vuit dits. Sota aquest títol sorprenent trobem aquesta partitura que sentíem pensada per ser interpretada sense fer servir en cap moment els dits polzes. El responsable, doncs, Claude Debussy, i l'intèrpret que el defensava, Mitsuko Uchida. I ara relaxem l'ambient amb Charlotte Soy i el seu tema en variacions per violí i orquestra. Música inspirada, oberta i que ens convida gairebé a traçar esteles a l'aigua seguint els giravolts del violí. Cordelia Palm n'interpreta la part solista amb l'Orquestra Nacional d'Avinyó-Provença dirigida per Deborah Waldman.

Doncs de Charlotte Soy hem passat gairebé sense adonar-nos en el repertori del polonès Krzysztof Penderecki. El que sentíem en aquests darrers minuts era l'ària de les seves tres peces en estil antic amb la Filharmònica de Cambra de Varsovia, dirigida per Antoni Witt. I continuarem endavant, ara retornant al so del piano, gràcies a Fanny Mendelssohn i el seu Comiat de Roma. L'interpreta Susan Toms.

0: Doncs així sonava aquest Allegro del Nonet de Bohuslav Martinu, música que interpretaven en aquest cas els membres de l'ensemble Wien Berlin. I ara doncs és moment de donar pas a la nostra darrera secció del dia.
1: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
2: Hola, bon dia a tothom. Soc en Jordi Cornudella Heras i això són Les coses petites. Tan petites i tan curtes com aquesta sintonia.
3: M'encanta aquesta secció perquè et presentes tu sol. I sí, és una cosa que ens treu feina.
2: El nen,
3: i que ens va molt bé.
2: El nen s'ho fa tot.
3: Exacte. Benvingut un altre cop aquí a l'estudi,
4: bon
3: i tots els matins del món.
2: Gràcies, noies.
3: I ens posem en marxa amb aquestes coses petites, amb aquestes teves petites obsessions que estem descobrint aquesta temporada.
2: Efectivament. Doncs avui parlarem d'una cosa que és molt coneguda. Que tothom, absolutament tothom, jo crec que no hi ha ningú a sobre la capa de la Terra, o gairebé ningú, que no hagi sentit la música de la que parlarem avui.
3: Jugues fort, eh?
2: Jugo fort,
3: amb aquesta afirmació.
2: Ja, bueno, és igual, diguem mig món, la meitat de la humanitat, com a mínim.
4: Home, si més no, és molt popular.
2: Sí, molt, molt, tot, del tot. Avui parlem de la història d'una melodia, més o menys, i és una melodia que ha fet el salt a la gran pantalla i tothom la coneix per 10.000 coses. Per exemple, això que sentirem ara és un fragment de Barri Sèsam.
5: Can Denise read Elmo a bedtime story?
6: Hey, I've got an idea. How about I sing you something from the opera?
5: Opera?
6: Yeah, that's a singing story, like this one.

0: amb una lletra diferent, perquè sí, és com de sí, per dormir a un nen petit, no? Però tothom sap de què estem parlant ara mateix, no?
1: Evidentment.
0: A Habanera de Carmen, que també l'hem sentit en un anunci de Doritos, per exemple. Això és poc radiofònic, perquè, clar, com que no tenim la imatge dels Doritos...
1: No estàs veient, falta la imatge.
0: Exacte, sí. Però una que potser tindrem al cap, si heu vist la pel·lícula de Up, de Pixar, sabeu quina és? La d'una casa que té tot de globus a sobre?
2: Que fa plorar molt, la primera part.
0: Els cinc primers minuts. Els cinc primers minuts.
2: És una cosa dramàtica.
0: Et venen els guionistes amb un punyal i te'l claven unes quantes vegades.
2: Unes quantes vegades,
1: no l'he vista.
0: Ui, t'encantarà, crec que és una pel·lícula bonica.
2: És molt bonica.
0: Doncs comença amb un senyor gran que es lleva al matí i, entre altres coses, baixar les escales de casa seva, però com que no pot caminar bé, té una d'aquelles cadires que van enganxades a la paret,
1: sí,
0: i que van soles. És una escena que, si heu vist Up, la recordareu segur, i sona efectivament amb aquesta música.

0: aquí no tenim veu que canti, tenim uns violins que
1: no
0: ens fan.
1: No recordava aquesta associació, em sorprens cada dia.
0: Doncs mira-te-la, perquè a més és un moment molt divertit, perquè la cadira es queda encallada a mig baixar i ell li fot un cop amb la crossa que porta i llavors continua baixant. Bé, per posar una mica de context a tot això que estem sentint ara, a finals del 19, els compositors francesos, no sé per què els hi va fer una mena d'obsessió en jugar a sonar espanyols. És tot allò del nacionalisme, sí. Fascinats per la música de...
1: La idea de l'exotisme, no?
0: Exactament.
1: I de l'unyà...
0: Exactament, sí. tot allò. I tenim molts exemples. Avui en sentirem uns quants de breus. Comencem amb Saint-Saëns, amb la introducció i Rondó Capriccioso. Sentim una miqueta i després ho comentem.

estupendos, l'aproximació de Saint-Saëns, aquesta cosa una mica més espanyola, que per cert també és una melodia descendent exactament igual que l'Habanera. Això va ser escrit i dedicat a Pablo Sarasate, compositor i virtuós del violí per excel·lència després de Paganini, i era la segona obra que li escrivia perquè 4 anys abans Sarasate, amb només 15 anys, li havia encarregat a Saint-Saëns un concert per violí i orquestra. D'aquesta introducció rondó de la que parlàvem, hi ha un moment que encara sona més espanyol que el que havíem sentit abans, que és aquest.

0: Bé, el boom d'imitar la música espanyola vindria més tard, uns anyets més tard, però Sensen ja començava a escalfar motors durant aquells anys. Ara tenim uns quants exemples que sentirem dels grans compositors francesos d'aquell moment.
1: Com s'imaginen, no?, aquest ambient, perquè de vegades no tenia gaire a veure.
0: No, és el mateix que fa Hollywood quan ens... Hollywood, quan es parla de, jo què sé, Egipte.
2: Sí.
0: Tots tenim clar com són Egipte, encara que no en tenim ni idea de com són Egipte, però si ho sabem és perquè Hollywood ens ho ha retratat una vegada i una
1: altra. Ha creat la referència, no?
0: Aquelles escaletes, aquelles flautetes, no? Deu haver-hi alguna cosa de veritat, però també hi ha algú que no acaba
2: que
0: de ser,
2: no.
0: Segurament. Doncs el mateix devia passar en aquest moment. Sentim ara Iberia, de Debussy.

les castanyoles les que no faltin. Anem allà mateix, eh? També donem un exemple de rebel que és claríssim, que és el de la Rapsòdia Espanyola. Ja que parlem d'una habanera avui, escoltem la habanera d'aquesta obra, que és el tercer moviment, que està escrita originalment per dos pianos el 1895 i la va orquestrar més tard per afegir-la en aquesta rapsòdia. Mm-hmm.

0: Rebel sempre una miqueta més, no sé com dir-ho,
1: sí, és que quan
0: ciberita.
1: Ell s'asseu a orquestrar, allò sí, ja sí. És un altre capítol.
0: Allà passen coses. Sí, és a dir, és el ritme de l'habanera, però una mica més dissimulat, no? Fa servir aquestes escales, el mode frigi, que és el típic espanyol, però una mica dissimulat. Bé, i encara en tenim una altra, tot i que aquesta vegada molt lluny de París, ens anem a Rússia. Això és Rimski-Korsakov amb el Capritxo espanyol del 1887, en el moviment que es diu Escena i, bueno, Escena i el Cant Gitano. Això ho escriu des de Rússia, sense haver visitat mai Espanya, i només a través dels cançoners i d'una imaginació orquestral prodigiosa, una miqueta com la de Ravel.
1: Sí, sí.
0: Sentim-lo.

0: I ara sí, anem a la famosa havanera. Això és una gravació en directe. Hi ha sorollets perquè, bueno, la cantant està movent galledes.
1: Coses que passen als escenaris de l'òpera.
0: Coses que passen als escenaris de l'òpera, però sentim l'havanera de Carmen una vegada més.

0: M'encanten els directors d'escena, que tenen una mezzo que canta meravellosament bé i canta, diu, mira, això està molt bé, però podries fer-ho mentre mous aquestes galleres carregades d'una part de l'altra. I això és de lo més suau, eh?
1: Sí, sí, sí. I galleres plenes d'aigua, a més, que pesen a sobre.
2: Per
1: això, sí, sí.
2: Que creen tensió, per tant.
1: Sí, senyora, sí, senyora. Home, la tensió de veure algú que està cantant molt bé i fent 10.000 coses a la vegada, com a públic, també és una cosa interessant.
2: Parla aguantant dues galledes plenes d'aigua. Sí, sí. És que afecta la veu.
0: Podríem fer un dia de secció així, t'imagines?
1: Amb una galleda cada mà.
2: A l'Alba li podríem preguntar això.
0: Apuntat pel laboratori.
1: Home, ens posaríem fortes, eh? Aquí, vosaltres sobretot, tot el matí aguantant galledes d'aigua. Bé, si sortíssim al carrer i preguntéssim de qui és això, el 90% d'aquesta meitat mundial que hem dit que coneixia aquesta música, tothom encertaria i ens diria que això és Carmen de Bizet. No? Fins i tot si no coneixen cap melodia més de l'òpera, que també podria ser. Potser no cobreixen ni el Toreador, però aquestes...
2: A vegades és un únic fragment d'una òpera que coneixes.
1: Exactament, exactament. Doncs resulta que aquesta melodia no és ben bé de Bizet.
0: Ara.
1: Escoltem...
0: Ara
1: hem arribat. Escoltem El arreglito de Sebastián Iradier.

0: Ara ens has deixat aquí, pasta moniato, eh? Jo aquesta no l'havia sentida, fins avui.
1: Oh, que bé, quina il·lusió. Mira, bueno, això està bé, sorprendre el públic encara, però vosaltres sí que és difícil.
2: Sempre aprenem.
1: Sebastián Iradier Salaberry. Iradier s'escriu normalment amb Y, tot i que és llatina, Y en les edicions franceses. Va ser un compositor basc nascut entre el 1809... Perdó, entre no. Nascut el 1809 i mort el 1865. Seria raro, no? Nascut entre tal any i tal any.
2: Perquè anaves a dir, va viure...
1: Sí,
2: i dit, si deies va viure, sí que anava bé.
1: Sí, gràcies. Va viure el mil... Bé, va ser conegut sobretot per les seves cançons i habaneres, entre les quals hi ha La Paloma i El Arreglito, que és el que acabem de sentir. El Arreglito, canción habanera, és una peça per veu i piano en castellà. La datació exacta és menys segura del que sovint es diu. Aproximadament és del 1850, però l'edició parisenca que podem documentar pertany a la dècada dels 60. Bueno, això sí que és entre.
2: Sí, sí,
1: entre
2: sí,
1: els 50 i els 60. Exacte. La cançó va aparèixer a les col·leccions d'Iradier, editades a París, i era, per tant, una obra comercial relativament recent i accessible al públic francès. No pas una melodia anònima perduda en la tradició oral, diguem. Això estava documentat.
2: Trobar.
1: Exacte, en els cançoners. Bizet la va utilitzar pel número 5 del primer acte de Carmen, aquest que acabem de sentir, la famosa habanera, estrenada a l'òpera Comique el 3 de març del 1875. A la reducció per cant i piano publicada en vida de Bizet, hi va incorporar la següent indicació. Diu... El meu francès, recordem-lo. Diu, imité d'una chanson espanyol propieté des éditeurs du Menestrel.
0: Prou bé.
1: Wow, bé, prou bé.
2: Imitació d'una cançó espanyola.
1: Exacte.
2: No? Propietat d'aquesta editorial.
1: Dels editors de Le Menestrel. Que era l'entorn editorial de Hoegel, és igual, que també era els editors de la música d'Iradier. És a dir...
0: Que no se n'amagava gaire.
1: Exactament, que això, sí, sí. Això li hem de reconèixer.
2: Sí.
1: Que després nosaltres no ho sapiguem és una cosa, però
2: sí,
1: ell ho va posar. Bizet segurament va trobar aquesta peça en una col·lecció de cançons espanyoles i segurament la va prendre per una melodia tradicional o popular, això aquí m'estic arriscant, no ho sé, però podria ser, i quan va descobrir que tenia autor i editor, doncs va afegir el reconeixement allà. És a dir, la manera no és exactament una còpia, però ja hem sentit que s'inspira molt fort. La tornem a sentir per tancar la secció.
0: Doncs sí, fem una cosa. Ens quedem amb aquesta música i a tu et donem les gràcies per haver vingut.
2: Exacte.
0: I t'esperem d'aquí 15 dies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Fins llavors, adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Quantes músiques per descobrir, quants secrets i aquest punt que ens ha regalat avui en Jordi Cornudella, que ens fa arribar al final del programa, Esther, que això se'ns acaba.
1: Doncs sí, queda poc més de mig minut. Demà hi tornarem amb les seccions d'en Jorge Rodríguez Ariza, que és un dels col·laboradors nous d'aquesta nova temporada de Tots els Matins del Món, i la Sofia Martínez, que ens farà ser tot orelles. I l'entrevista, la conversa que tindrem a la segona hora, com sempre, demà amb la violinista Maria Florea.
0: Perfecte, doncs ja ho sabeu, aquest és el menú que ens espera pel programa de demà. Que tingueu molt bon dia, cuideu-vos molt i aquí us esperem.
1: Adéu-siau, fins demà.

0: Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós sinfonista i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les sinfonies de Jan Sibelius.
1: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a Varsòvia per sentir el concert inaugural de la temporada de l'Orquestra de la Ràdio Polonesa. Un concert preciós, ja ho veureu, amb música de Szymanowski per començar i després un rèquiem alemany, una de les obres més commovedores segurament de la història de la música, l'Opus 45 de Johannes Brahms. Un programa, per tant, esplèndid a partir d'ara a Catalunya Música amb la soprano polonesa Johanna Zawartko i amb el baríton Artur Janda. El sentirem amb el cor i l'orquestra de la ràdio polonesa a Varsòvia sota la direcció de Michal Klanza. I tot això des del concert que van fer el setembre del 2024, una gravació de la ràdio polonesa que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert d'avui comença amb una obra breu de Karol Szymanowski, que va estudiar a Varsòvia. Va néixer l'any 1882, l'any 1905 va fundar el grup Jove Polònia per a promoure internacionalment la música polonesa i en aquells primers anys del segle XX va viatjar sovint a Viena o a Berlín i va rebre influències de Reger o de Strauss, però també va conèixer la música de Debussy, de Ravel o de Scriabin. Havia nascut en una població ucraïnesa i durant la revolució la seva propietat va ser destruïda. I en aquell moment, Szymanowski es va apartar de la música durant un temps. Va escriure fins i tot una novel·la eròtica i als anys 20 va tornar a compondre. És el moment de mirar cap a la música polonesa, cap a la música popular. Szymanowski va acabar dirigint el Conservatori de Varsòvia, va fer força concerts per a piano i va morir a Lausana l'any 1937. Doncs Les lletanies a la Verge, que és l'obra que sentirem ara, és una obra d'entre el 1930 i el 33, una de les últimes obres de Szymanowski, dividida en dues parts molt breus perquè l'obra sencera dure uns 9 minuts només. És el que ara sentim com a introducció d'aquest concert que d'aquí a res continuarà amb un rèquiem alemany de Johannes Brahms. De moment, sentim aquestes lletanies a la Verge, l'opus 59 de Szymanowski, en la veu de la soprano Johanna Zawartko. Cante amb el cor i orquestra de la ràdio polonesa a Varsòvia i dirigix Michal Klauza.

Música de Karol Szymanowski per començar aquest concert d'avui, concert que es va fer a Varsovia el setembre del 2024. De Karol Szymanowski n'hem sentit Les lletanies a la Verge, una obra d'entre el 1930 i el 33, una de les últimes obres de Szymanowski. Ell va morir l'any 1937. Aquestes lletanies a la Verge les hem sentit en la versió de la soprano polonesa Johanna Zawartko, que cantava amb l'orquestra de la ràdio polonesa a Varsovia, sota la direcció de Michal Klautza. Són intèrprets que ara també sentirem, amb el baríton Artur Janda. Ells interpretaran un rèquiem alemany de Johannes Brahms, una obra meravellosa, una obra imponent, més d'una hora de música que Johannes Brahms va compondre en el mateix moment en què Wagner treballava en els mestres cantaires de Nuremberg. En aquesta obra, Johannes Brahms, en aquest rèquiem, hi expressa tota la concepció tràgica del món. Un home d'uns 30 anys aleshores que deia que mai no havia estat jove. És quan en ell ressona aquella frase segons la qual interiorment mai no riu. Doncs Johannes Brahms és l'autor d'aquesta obra que es divideix en 7 moviments. Sentirem moviments corals, moviments en què hi apareixeran les veus solistes en aquest opus 45. Un rèquiem alemany que us oferim en la versió que es va sentir a Varsovia durant el concert inaugural de la temporada de l'Orquestra de la Ràdio Polonesa. La sentim amb el seu cor i amb les veus de la soprano Johanna Zawartko i el baríton Artur Janda. Dirigeix Michal Klautza. Interpreten un rèquiem alemany, l'opus 45 de Johannes Brahms.

0: Música fantàstica per cloure aquest concert d'avui. Acabem de sentir un rèquiem alemany, l'opus 45 de Johannes Brahms. Una obra esplèndida, 7 moviments que hem sentit amb les veus de la soprano Johanna Zawartko i del baríton Artur Janda. Cantaien amb el cor i l'orquestra de la ràdio polonesa a Varsovia sota la direcció de Michal Klautze. Un rèquiem alemany de Johannes Brahms es va interpretar en aquest concert després que hagués començat amb una obra breu de Karol Szymanowski, una obra dels anys 30 del segle XX. Hem començat amb les lletanies a la Verge de Szymanowski, l'opus 59, i després us hem ofert aquesta versió d'un rèquiem alemany, una obra que Johannes Brahms va començar a concebre sota l'impacte de la malaltia de Robert Schumann. S'hi va sumar el dolor per la mort de la seva mare i tot plegat amb aquella concepció que ell tenia de la mort. Johannes Brahms ha estat el protagonista d'aquest concert d'avui amb aquesta obra fantàstica que hem sentit des de la gravació que va fer la ràdio polonesa el setembre del 2024, un dels enregistraments que han arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest concert us l'ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

Avui, després del concert Eduard Grieg, la sonata per a violoncel en la menor, opus 36, que interpreten Truls Mörck, violoncel, i Howard Yimse, piano.

Era la sonata per a violoncel en la menor opus 36 d'Eduard Grieg en la versió de Truls Mörck, violoncel i Howard Yimse, piano.

0: La tercera simfonia de Mahler amb Adam Fischer. Dijous 22 d'octubre a l'Auditori. Entrades a ibercamera.com.
1: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.
2: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria en viatge, l'humà amb identitat.
3: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
2: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre, amb Xavier Solà.
3: I amb la participació dels oients.
4: Sí, m'encanta, m'encanta.
2: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom, benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics, aquí, a l'antena de Catalunya Música. Pedro, el passat mes de setembre, ara obrim una nova manera de commemorar coses, ara veureu, el trencaclosques per commemorar el que farem aquesta setmana.
2: Som molt commemoratius, tu i jo, eh?
1: Hem de trobar excuses.
2: Exacte.
1: En tot cas, com dèiem, el passat mes de setembre, concretament el dia 20, es va celebrar el... o commemorar el 69è aniversari de la mort de Sibelius. Val? I he pensat una mica sobre aquest compositor.
2: No, de fet, fa unes setmanes li vam dedicar un capítol, no? Fixant-nos en la seva relació amb el nacionalisme musical finlandès, aquella setmana que vam fer de perifèries,
1: no? Exacte, la setmana de l'11 de setembre, el Dia Nacional de Catalunya.
2: Exacte.
1: De fet, a Sibelius, si pensem una mica, almenys des de la nostra perspectiva, no com a no finlandesos, no? Nosaltres sempre vinculem aquesta idea, no?, de la música nacional finlandesa, el seu poema sinfònic, no?, la de la creació d'una identitat nacional finlandesa a través de la música, i en particular, gràcies a aquest poema, no?, el poema sinfònic que es diu Finlàndia, que pels finlandesos, pel que diuen, és una mena d'himne no oficial.
2: El que passa és que això passa a la gent com tu, que sou d'etiquetar. Etiqueta, i la gent l'etiqueteu. Aquest ha fet un poema sinfònic, pum, poemista sinfònic. Aquest ha fet Finlàndia, no. Finlàndia.
1: Clar, però no només això, va contribuir a la independència del seu país, sí, etcètera, clar, no?
2: Que sí, amb això tens raó, però també és veritat que l'obra sinfònica de Sibelius va molt més enllà.
1: Molt més enllà.
2: D'aquest poema sinfònic tan conegut, eh? I potser tota aquesta obra sinfònica doncs, no és tan coneguda com es mereixeria.
1: Bueno, jo crec que, en general, és molt més conegut el seu poema sinfònic que les seves 7 sinfonies. No?
2: Sí, no, no.
1: Doncs, en efecte, ja veiem per on van els trets, no? Aquesta setmana us proposem endinsar-vos a l'univers sinfònic de Sibelius més enllà del seu poema sinfònic Finlàndia.
2: Doncs som-hi, comencem.
0: Escolta tots els programes al web catmusica.cat/homesclàssics.

0: De fet, no podíem ser més previsibles. Sí. Diem Sibelius més enllà del seu poema Sinfònic Finlàndia i, en efecte, comencem amb el poema Sinfònic Finlàndia.
1: Que és una meravella, si grita
0: sí,
1: pas.
0: Sí, clar.
1: Però, en tot cas, és per posar-nos en context, eh? Per si hi ha algun despistat i no recorda com sona aquest poema sinfònic, doncs aquí el tenim.
0: I per si algú no recorda com és aquest programa.
1: També, exacte.
0: Que diem una cosa i fem una altra.
1: El que volem fer en aquest primer capítol és fer una mica de memòria per situar qui va ser Sibelius, no? Mm,
0: sí, sí, perquè... De fet, a diferència d'altres compositors, podríem dir que no va ser un nen prodigi. A veure, almenys ell així ho assegurava.
1: Ell deia que no era un nen prodigi.
0: Però jo estic segur que sí, perquè al final, gent que sent adults, tipus Wagner, doncs ho fa, doncs no sé, penso que ell només amb 11 anys era capaç d'interpretar aquesta obra per violí.

0: Florer.
1: Meravellosa obra, meravellosa obra.
0: Sí, do, si, la, la, la, mi.
1: Que no és de Sibelius, eh?
0: No, no, aquest sí, do, si, la, la, la, mi. Escolta'm una cosa. Sí. És que, clar, aquest concert, jo ara que estic dintre del món dels violinistes, m'he endinsat.
1: Tens els violinistes a casa?
0: Dintre del món dels violinistes adolescents.
1: Bueno, ànims.
0: Sí, clar, però imagina't, vull dir, l'he escoltat 10 milions de vegades, perquè clar, ells doncs escolten molta música per violí, i a més, allà a l'Escola de Música Cerdanyola també ha acompanyat aquest concert. Vull dir, és una obra que, home, amb 17, 18 anys, no, vull dir, acabes tocant, tot i que si et vols acabar dedicant, perquè és una obra molt difícil.
1: És complicada.
0: 17, clar, 18 anys, eh?
1: Jo no sé si, quan Sibelius tenia 11 anys que tocava aquesta obra, la tocava com l'Anne-Sophie Mutter, que és aquesta que estem escoltant ara mateix.
0: Però clar, perdona, has dit 11 anys?
1: 11 anys.
0: 11 clar, anys, eh?
1: Jo penso que si el toques amb 11 anys aquest concert, que és el concert per violí de Mendelssohn, diguis el que diguis, home, algú de prodigi tens, no? Home. Alguna cosa prodigiosa tens dintre teu.
0: Home.
1: Perquè aquest concert ja és complicat per un adult, imagineu-vos, sí, sí, per un nen d'11 anys. Sí,
0: sí. No, però és el que dèiem ara fora d'antena, no? Sí, aquests grans compositors, quantes vegades hem explicat que Wagner va començar a estudiar música ja quan tenia 17 anys,
1: sí,
0: o 18, no?
1: Aproximadament,
0: bueno,
1: sí,
0: estudiar.
1: A aprofundir-hi seriosament.
0: Aprofundir-hi,
1: sí,
0: no? Estic convençut que ell era un prodigi.
1: Segur. Seguríssim. Jo crec que era un prodigi més enllà de la música, Wagner.
0: I tant. No, però tornem a Sibelius, perquè jo suposo que ho devia ser perquè, de nou, segons ell, va començar massa tard a estudiar el violí. Segons ell, això va passar perquè el seu pare va morir quan ell encara tenia només 3 anys, i va ser al cap d'uns anys que el seu tiet, que també era músic, el va agafar com a tutor i li va començar, doncs, això, a ensenyar música.
1: Però, Pedro, si et sembla, comencem una mica pel principi, perquè Sibelius va néixer a l'actual Finlàndia l'any 1865, i en aquella època Finlàndia era una mena de província de Rússia, i, com hem dit, el seu pare va morir quan només tenia 3 anys, i la seva infància va ser bastant difícil, perquè, bé, malgrat això, amb 11 anys i el mestratge del seu tiet va aconseguir tocar, a més del violí, assumir obres com aquest concert per a violí. Vull dir que no només va aprendre a tocar-lo, sinó que va evolucionar molt per arribar a una obra com aquesta.
0: Sí, que no va tocar quan les oques van al camp, no, sinó que va arribar...
1: O igual sí, però ràpidament es va trobar al damunt, no?
0: Clar. I el dia següent Mendelssohn, no?
1: Clar.
0: Sí, sí, tot i això Sibelius va començar la carrera de dret, segurament per assegurar-se un futur més enllà de la música.
1: Allò que estudies, música, no,
0: exacte,
1: no, què estudies?
0: De veritat,
1: que
0: no?
1: Què estàs estudiant?
0: Exacte. Però, clar, no va trigar a donar-se que la seva passió era justament la música, així que va deixar els estudis de dret per ingressar a l'Institut de Música de Helsinki, que, curiosament, anys després es diria Acadèmia Sibelius.
1: Això és fort, eh? Clar, tu no... Sibelius no era conscient com va trepitjar aquest institut de música de Helsinki per primer cop, que s'acabaria dient Acadèmia Sibelius.
0: Sí.
1: I ara us podeu imaginar que va ser a partir d'aquest punt quan començaria a despuntar, a demostrar un talent musical, a fer una enorme carrera, però no va ser així del tot.
0: No, exacte. La seva etapa d'estudiant, que és veritat que va ser molt intensa, sobretot perquè va conèixer gent molt important del món musical del moment, i amb aquesta etapa doncs, viatja cap a Berlín, també cap a Viena, on va conèixer personatges com mateix Ferruccio Busoni o Robert Fuchs.
1: Personatges potser sí, importants també, però Fuchs i Busoni no serien els personatges més populars del món de la música.
0: Home, entre els músics els coneixem.
1: Jo els vaig conèixer. Això em refereixo. Entre els músics, això em refereixo.
0: Sí, però escolta'm, no cal ser popular
1: no,
0: per ser un gran
1: és
0: músic.
1: Veritat.
0: Ja veuràs, escolta això.

0: Us sona aquesta obra?
1: De qui és? És Johann Sebastian Bach?
0: Ja, exacte, ja hi som, ja hi som, eh? Ja hi som. No, és veritat, l'obra original és de Bach, evidentment.
2: Tocata i fuga, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Però clar, això doncs és un, podríem dir, una transcripció, un arranjament per a piano. Busoni, de Busoni, precisament, de Ferruccio Busoni, en va fer molts, té una xacona també per a que... El llibre, recordo, el llibre que posa Bach Busoni.
2: Clar. No, de fet, és habitual en concerts o en discs que fiqui això.
0: Bach Busoni.
2: Toca't en fuga re menor, número català, clarora, i fiqui Bach Busoni.
0: Exacte. I és que, com podem sentir amb aquesta interpretació, ell va ser un gran arranjador i d'ell ens quedem doncs, les versions per a piano d'obres de Bach. Algunes, o sigui... reinterpretades amb més dificultat. Clar. Una mica el que feia Liszt.
2: No és només una transcripció, és una relectura, no, de l'obra.
0: Exacte. I per tots aquells teòrics sabeu que Fuchs doncs, va ser un gran mestre de teoria musical, admirat per Brahms, fins i tot, i que...
2: Segon... que Brahms admirés un teòric musical, devia ser un gran teòleg, eh?
0: I tant, teòric, sí, sí, sí.
2: Teòric, no teòleg, teòric.
0: Exacte. I fixeu-vos, el mateix Fuchs, jo recordo haver estudiat el mètode de Fuchs abans de fer fuga, vull dir que és un autor que fins i tot avui en dia, jo no sé si avui en dia, a la meva època s'estudiava.
2: L'època de Brahms.
0: Exacte. En tot cas, segons es diu, també va influenciar molt Mahler amb la seva segona sinfonia.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Que no està malament.
2: Déu-n'hi-do, no està Mahler. Així podem concloure que Sibelius estava molt ben posicionat pel que fa al món musical del moment, molt ben aixoplugat amb noms com aquests. Uh-huh. I això segur que li va permetre viure grans experiències musicals, també tenir una enorme formació, no només en l'acadèmic, sinó també en el context d'on es fa música, no? Perquè aprendre de gent com Fuchs, com Busoni, segur que l'enriquiria molt des d'aquesta perspectiva. De fet, fins i tot va poder assistir a l'estrena mundial del poema simfònic Don Juan, de Richard Strauss.

0: Fem una miqueta d'imaginació, perquè clar, no sabem nosaltres, no estava malament, de Sibelius el dia que assisteix a l'estrena d'aquest poema sinfònic de Strauss, aquest Don Juan meravellós, com tot el que feia Strauss, que era música meravellosa, que tu imagina, Pedro, que de cop i volta ets estudiant de música, a més amb aspiracions de compositor, no només d'intèrpret, és a dir, que vols crear música, no només interpretar-la, i assisteixes a una estrena grandiosa com aquesta. Això pot tenir moltes conseqüències. D'entrada pots fer-te petit i dir, ostres, jo aquí no hi arribaré mai, a una grandesa musical com aquesta, però també pot ser tot un estímul, no?, poder assistir a l'estrena d'aquest poema sinfònic i que t'influenciï, no?, per posar-te a escriure els teus propis poemes sinfònics, com sabem acabaria fent Sibelius, no?
1: Exacte, sí, sí. Recordem, que un poema sinfònic és una composició orquestral que té aquest caràcter poètic o literari, però generalment sense la intervenció de cap cantant, tot i que hi ha una excepció,
0: Sí.
1: Sinó que la seva finalitat és, a través només de la música, explicar-nos una història.
0: Exacte. Com bé sabeu, us vam comentar ja fa unes setmanes, els poemes sinfònics de Sibelius, com el titulat Finlàndia, del qual no volíem parlar, van ajudar a crear la identitat de pàtria finlandesa i van aportar molt en el moviment d'alliberament respecte a Rússia. Una identitat pròpia que va fer que se'l reconegués com el músic més important del seu nou país.
1: Però Sibelius té obres molt interessants que van més enllà de Finlàndia. Ja, si us sembla, doncs, ara podem repassar algunes de les seves obres més importants i podríem començar, doncs, per aquesta.

0: Aquest que escoltem més al primer moviment, Tempo molto moderato, de la Sinfonia número 5 en mi bemoll major, opus 82, de Sibelius, per descomptat, que va estrenar l'any 1915 a Helsinki. L'any següent la va revisar, però encara no estava content del tot i la versió definitiva arribaria l'any 1919. Hi ha qui diu que aquesta sinfonia és una de les obres simfòniques més importants del segle XX i potser no és tan coneguda com es mereix.
1: Sí, és veritat, tens raó. I a més, saps amb qui tenia molt a veure?
0: Sibelius. Sí.
1: Amb l'autor, fixa't. Amb l'autor, i ara fliparàs amb mi de que et proposi això.
0: A veure.
1: Amb l'autor d'aquesta obertura.

0: torna. La veritat és que és meravellós, això va tornar al tema, és una passada. De fet, pot semblar increïble, aquesta obertura del Guillem Tell, pot semblar increïble que un compositor de la freda Finlàndia pugui tenir alguna cosa a veure amb la llum mediterrània, el bon menjar, el bon vi, d'algú com Rossini. Però sí que hi ha alguna connexió, no?
1: Doncs sí, sí. Però potser no tant amb totes aquestes coses de menjar, de vi, de llum.
0: No.
1: Sinó que resulta que Sibelius pràcticament va deixar de compondre els últims 30 anys de la seva vida.
0: Fixa't com Rossini va fer.
1: Exacte, sí. Diuen que no trobava la inspiració i es va dedicar a revisar obres seves i a escriure doncs, peces menors. De fet, Sibelius no es va apropar a la tonalitat, imperant a principis del segle XX, i podríem dir que es va mantenir amb una mena de romanticisme ampliat. I, clar, amb gegants com Mahler o Strauss, suposo que trobar l'original

0: Al principi té un inici curiós, perquè comença amb un solo de clarinet només acompanyat pel timpani. Missatge pels oients, pugeu una miqueta el volum.
1: Sí, perquè ara, si no us escaparà no,
0: i si aneu en cotxe, pugeu-lo molt. Perquè...
1: I podríem arribar a pensar, comença tota una sinfonia amb un solo de clarinet o és un concert de clarinet? Clar, nosaltres ho sabem, però si escolteu això potser us genera el dubte.
0: Clar, no és un concert.
1: No.
0: Comença amb un solo de gairebé 2 minuts i que enllaça doncs, amb la corda ja el tempo real d'aquest primer moviment, allegro, enérgico, fixeu-vos.

0: Estàs d'acord que com a inici de sinfonia és inquietant?
1: Sí, i de sobte, quan ja t'estàs adormint, te despertes. No, i quin paper has pel clarinet?
0: Sí.
1: Perquè començar només amb un acompanyament de timpani, que a més, no és per res, però agafar l'afinació sobre un timpani que té tants harmònics,
0: clar,
1: és molt difícil trobar la nota correcta i que estigui ben afinat, que faci aquest diminuendo al niente, que vol dir que desapareix i no saps si encara està tocant o no, i de sota apareix la sinfonia, és realment, no sé, igual hi creia malament la clarinetista.
0: O hi creia molt.
1: O hi creia molt.
0: Creia molt.
1: Sí?
0: En tot cas, aquest és l'inici de la seva primera sinfonia, la primera sinfonia de Sibelius. Però, és clar, com a tot bon compositor, no només va escriure per orquestra.
1: No, clar, té música de cambra, té obres molt interessants per a piano.
0: Què deia jo?
1: Per exemple, home, si les té, n'hem de parlar.
0: No, esclar, a esclar, esclar.
1: No, clar, vull dir, a més, però a més, fixa't.
0: Era la setmana Sibelius Sinfònic.
1: Que sí, val. Però ja en parlarem de les sinfonies, perquè fixa't la influència. De quin compositor diries que tenia influència les seves obres per a piano?
0: Home, tenint en compte l'època que era, no? Època de Mahler, Strauss, post-Wagner, doncs imagino que Liszt.
1: Efectivament, escolta.

0: Sempre en l'explosió de moltes notes, no? La dificultat extrema, però també hi ha un Liszt més líric.
1: I tant, no?
0: Romàntic.
1: I tant, i tant. Sí, però fixa't, a mi també em porta fins i tot a Schumann o Brahms.
0: Sí, és el que anava a dir. M'importa cap a aquests dos, també.
1: Amb el sentit de que moltes... I hi ha molts compositors que tenen influències de Liszt, influències de Schumann, quan en realitat Liszt i Schumann en teoria eren enemics musicals.
0: En teoria.
1: No? Però fixa't tu que al final les influències cadascú agafa una mica del que
0: clar,
1: li va bé.
0: I quan convius amb aquestes músiques al final t'acabes empaltant de tot, però en tot cas sí. El que està clar és que això és una composició posterior a aquests compositors, bastant posterior de fet, en un compositor que va conviure amb les avantguardes, podríem dir, musicals.
1: Exacte.
0: I ja demostra amb composicions com aquesta que ell, molt avantguardista, no va voler ser.
1: No, la veritat és que no. En tot cas, la influència dels romàntics es fa notar. I precisament, Albert, volia preguntar, perquè precisament per òperes no és conegut, Sibelius, no?
0: No ho és, tens raó. Però tot i que té una òpera en un acte que es diu La donzella de la torre. I sona així.

0: Aquesta que escoltem segur que l'heu reconegut, és la primera escena de l'òpera La donzella de la torre.
1: Segur que l'heu reconegut.
0: De Sibelius. No és l'obra més coneguda del món, assumim-ho. No estaria ni en el top 5 de les més desconegudes, diguéssim. És molt poc coneguda. I ja sé que el Pedro, que és políglota, que parla tots els idiomes a la perfecció,
1: tots
0: els que es proposa...
1: Tots.
0: Jo tinc un amic, ara explico en interioritat, un amic que treballa en aquesta casa, però no és qui us penseu, no treballa davant dels micros, sinó darrere, que té l'habilitat, quan viatgem a algun país amb ell, ell es trepitja aquell país, literal,
1: I parla l'idioma.
0: I parla l'idioma.
1: Sí, home.
0: Tu juro.
1: O fa veure que parla l'idioma.
0: No, ell està convençut que el poso, juro.
1: Que fort, no? Bueno, en tot cas...
0: Un cop el van agafar del coll en un... per això mateix.
1: Sí, perquè es pensava que parlava.
0: Mana de llest i tal. Bé, bromes a banda, i tot i que això és veritat, segur que us heu percebut els més políglotes, com el Pedro, per exemple, que això està cantat en suec.
1: Clar.
0: Ho havies notat des del principi, sense cap mena de dubte.
1: Mira, fins i tot et diria la regió de Suècia.
0: Sí, clar.
1: És allò com el català, que és de Ponent,
0: sí,
1: no? Català oriental.
0: Exacte.
1: Doncs a Suècia també passa. Paren amb la E, els suecs de Lleida.
0: Una E, però que a sobre hi ha una boleta.
1: Exacte. Hòstia, això... Ai, perdó. Això dels suecs de Lleida ha quedat fatal.
0: Sí. Bé, un llibret d'obra de Rafael Herzberg.
1: El llibret d'aquesta òpera està en suec, vols dir?
0: Això mateix. Tot i així, Sibelius es va dedicar sobretot a fer el que s'anomena música incidental per algunes obres de teatre, més que no pas fer música per òperes.
1: Sí, i això no vol dir que no li agradés la veu, perquè va escriure moltes obres per veu i orquestra, com per exemple aquesta.

0: Per tant, només fent aquesta breu introducció ja podem adonar-nos que l'Opus, no? Tota l'obra que va crear Jean Sibelius, per cert, quina cançó més bonica, eh? Cantada per la Carita Matila, doncs l'obra de Sibelius va molt més enllà que el seu poema simfònic Finlàndia.
1: A mi, en general, les cançons per a veu i orquestra dels compositors nòrdics m'encanten.
0: Són precioses.
1: Grieg, Sibelius...
0: Perquè tenen aquesta cosa tan nostàlgica de la seva cultura.
1: Sí. Doncs res, per això aquesta setmana volem dedicar-nos a endinsar-nos precisament amb la seva obra simfònica, malgrat avui ja ha passat un programa i no l'hem escoltat.
0: Hem fet un tastat com molt global, no?
1: Sí, però segur que descobrirem un compositor fantàstic.
0: Doncs no ho allarguem més i anem a l'audició.
2: Potser no és un dels compositors més cèlebres de la història, però va ser un grandiós simfonista i l'Albert i el Pedro t'ho volen demostrar. Aquesta setmana, les simfonies de Jean Sibelius.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Ja sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música i avui per començar la setmana dedicada a les principals simfonies de Sibelius hem pensat que hauríem de començar pel principi, no, Pedro?
1: Exacte, això ens situa la simfonia número 1 en mi menor, que va ser composta l'any 1899, quan Sibelius ja s'havia convertit en una figura important de la cultura finlandesa. Com us comentàvem, aquesta és una obra encara molt vinculada al romanticisme.
0: De fet, hi podrem percebre la influència de compositors com Tchaikovsky, especialment en el caràcter emocional de les melodies i en l'ús de l'orquestra. Tot i això, ja hi apareixen molts elements que després seran característics de Sibelius.
1: Sí, de fet, tal com hem pogut escoltar abans, la sinfonia començava d'una manera molt particular, no? Amb aquell clarinet interpretant una melodia solitària sobre aquest trèmolo dels tímpanis, no? Molt suau. A partir d'aquesta introducció misteriosa, doncs, apareix ja progressivament tota l'orquestra.
0: La sinfonia té en total 4 moviments i presenta grans contrastos entre moments lírics i passatges més intensos. Encara que no està basada directament en el folclore finlandès, forma part del període en què Sibelius estava profundament implicat en la construcció d'una identitat musical finlandesa.
1: De fet, aquell mateix any, el 1899, va compondre Finlàndia, el poema simfònic, que acabaria convertint-se en una de les seves obres més relacionades amb el sentiment nacional finlandès.
0: Doncs bé, de la sinfonia número 1 de Sibelius, ara us proposem escoltar el segon moviment, que ja el tenim de fons, el tercer i el quart, dirigits per Klaus Mäkelä amb l'Orquestra Filarmònica d'Oslo.

0: Tota la música clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música. Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Pedro, aquest final no recorda molt a la música de Tchaikovsky?
2: És que al final és aquesta música nòrdica...
1: És la latitud,
2: Sí, la latitud, que ens hi apropa, eslava, etc. En tot cas, acabem d'escoltar la sinfonia número 1 de Sibelius, dirigida per Klaus Makelam, l'Orquestra Filarmònica d'Oslo. Recordeu que nosaltres tornem demà, com sempre, a la 1 del migdia aquí a Catalunya Música, però si no podeu esperar fins llavors, doncs aquí teniu tots els programes de la setmana al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
1: Pau Blasi, el control tècnic, Joca Cardús a la producció. Gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya al Molt Personal la pianista i directora de cor, Maria Mauri. Avui parlarem de les descobertes adolescents de la nostra convidada, d'aquells moments que marquen un camí i que poden canviar la manera d'entendre la música. Abans, però, us faig 5 cèntims de la seva trajectòria. Nascuda a Vic, Maria Mauri Fàbregas és pianista i directora de cor. Formada en piano i música de cambra, ha desenvolupat una trajectòria molt vinculada al treball amb cantants i formacions vocals. Maria Mauri és pianista acompanyant del cor de noies de l'Orfeó Català, amb qui treballa estretament en el repertori coral i en la preparació musical de les cantaires. Paral·lelament, desenvolupa una intensa activitat en l'àmbit coral com a directora dels cors Noctes i Ars Innova, amb els quals explora repertoris diversos. La tasca de Maria Mauri destaca per la sensibilitat en l'acompanyament, l'atenció al detall i una mirada molt curosa cap al treball de conjunt i la sonoritat coral. Maria Mauri també es defineix com a cantant amateur.
2: Hola, sóc la Maria Mauri Fàbregas, pianista de professió, directora de vocació i cantant amateur, i us presentaré la meva llista de peces que em representen d'alguna manera i que m'han transformat en algun moment de la meva vida.

comença amb el primer número de l'oratori de Nadal de Bach, el Jauchzet Frohlocket. Jo crec que si estic aquí avui és per Johann Sebastian Bach, perquè quan el vaig descobrir profundament amb una experiència que vaig tenir d'adolescent escoltant en directe la Passió segons Sant Mateu, em va revelar alguna cosa, em va fer veure que jo havia d'estar a prop de la música sempre. No sabia ben bé de quina manera hi acabaria estant i al final penso que ell ha sigut el culpable doncs, de que m'hi hagi acabat dedicant.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor.
1: Continua amb el Nocturn de Chopin en mi menor, opus 72, número 1, interpretat per Horowitz. Doncs perquè Chopin em va acompanyar especialment en l'adolescència, en els moments aquests on no saps ben bé on refugiar-te quan tens sentiments i emocions intenses que no saps gestionar. I perquè va ser també el primer que em va raptar d'alguna manera a aprendre a llegir més ràpid per poder tocar aquestes peces tan màgiques que m'ajudaven tant a passar algunes tardes.

Jo vaig néixer a Vic, vaig créixer a Gurb. La meva família no són músics. Sí que és veritat que tinc una cosina que toca la viola, l'Agnès Mauri, músic professional, però més aviat de casualitat, perquè a casa meva tampoc és que s'escoltés moltíssima música, sí que hi ha una sensibilitat. El meu avi potser era el que més escoltava música de la família, alguns tiets que també són mestres de música. Però jo m'hi vaig apuntar com una activitat extraescolar i precisament perquè la meva cosina sí que s'havia apuntat a l'escola de música i vaig dir, ah, doncs jo també ho vull provar. I vaig anar fent sense gaires ambicions ni pretensions de res, fins que això en un moment donat, ja més d'adolescent, vaig veure que m'hi volia dedicar.

La llista continua amb el quintet per piano de Brahms, opus 34 en fa menor, el primer moviment, i l'he escollit perquè la música de cambra sempre és un gènere que m'ha apassionat i on jo m'he sentit molt còmoda i recordo descobrir aquesta peça tan complexa, tan fosca, tan potent i escoltar-la moltes vegades també, això d'adolescent.

deixem. I vaig dir, bueno, potser ho intento un any més, això devia tenir 13 anys o així. I llavors, això, al cap d'un any em vaig posar una mica més les piles i quan tenia 16 anys vaig decidir que era el que volia fer.

Per mi no és que siguin dues coses, sinó que és una en general, que és la música i l'art, que jo sempre he sentit això, que volia formar-ne part, però no sabia ben bé de quina manera. Llavors, sempre dic que el piano és el mitjà amb el qual hi vaig entrar de primeres, però de seguida que vaig començar a descobrir el món de la direcció, a descobrir el món del cant, vaig veure que jo no podia ser només pianista, o sigui, no necessitava completar l'experiència des de diferents vessants, no? I tinc la sort de poder-me dedicar a la música des d'aquestes moltes diferents vessants.

acaba amb un lied de Schumann, de Nussbaum, interpretat per la Bàrbara Buoni i el Malcolm Martineau, que em recorda especialment a la primera època d'estudi de l'SMUC. I bé, això també de molt jove vaig començar a introduir-me en el món del lied i em va descobrir tot un món que em va connectar molt amb la meva manera de ser. I va ser llavors quan vaig començar a aprendre a llegir més de 2 pentagrames. I va ser com una mica una alliberació per mi també. I em dedicava molts dies a això, a cantar les cançons i acompanyar-me a mi mateixa, perquè era una activitat que m'omplia molt i em connectava molt.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Maria Mauri, pianista i directora de cor. Molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
2: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
1: Entrades a auditori.cat.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Catalunya Música. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
5: Comencem nova setmana aquí als Sincronies de Catalunya Música. Aquests dies tornem a viatjar 3 segles enrere. Ens n'anem cap a l'època més esplendorosa del barroc musical, cap a l'any 1721. Ja li vam dedicar 5 capítols ara fa unes quantes setmanes, aquesta mateixa temporada, en aquest any, perquè ens vam deixar tantes obres precioses al tinter, tants compositors per descobrir, que ens ha vingut de gust de tornar a visitar aquest any 1721, on sentirem música de Johann Sebastian Bach, de Georg Friedrich Händel, de Scarlatti, d'Albinoni, de Locatelli, de Vivaldi, de Delalande, però també de compositors no tan coneguts com Silvius Leopold Weiss, Francesco Maria Bianchini, Christoph Graupner, Evaristo Felice de Labaco i tants altres que no vam poder escoltar en aquells 5 primers capítols. Un any prolífic amb creació musical i també a nivell social, històric i polític. Comencem.
0: Sincronies, la banda sonora dels grans esdeveniments.
5: Doncs començarem escoltant tastets de la música composta l'any 1721 i fent-vos 5 cèntims de com es vivia a Europa ara fa 300 anys.

Sentim la música de Michel Richard de Lalande i d'André Destouches, que van compondre aquesta òpera titulada Els elements, i ens permet explicar-vos alguns elements de la vida d'aquest any 1721. La societat estava profundament estratificada, definida per sistemes de classes socials molt rígids. Per a la gran majoria, la vida significava treball manual extenuant, educació molt limitada, penseu que el 95% llarg de la població europea era analfabeta i, per descomptat, dependència de productes locals i artesanals. Aquestes primeres dècades del segle XVIII es van caracteritzar per una altíssima mortalitat infantil, amb malalties freqüents i unes creences, evidentment religioses, però també de gran superstició. Més del 80% de la població eren camperols, agricultors de subsistència, que treballaven la terra amb eines manuals i amb animals de tir.

I, de fet, tot això coincideix amb l'auge, amb l'apogeu d'aquests grans imperis. Per exemple, l'imperi rus, que va experimentar una modernització massiva sota el regnat del tsar Pere el Gran. Després de la Gran Guerra del Nord, es va signar el Tractat de Nystad. Aquest any 1721, precisament, hi va establir Rússia com una nova superpotència en l'escenari europeu. Fixeu-vos, va ser precisament arrel d'aquest tractat que Rússia, l'imperi rus, es va convertir ja en una superpotència. Fa tres segles que dura. El Regne d'Espanya, el 27 de març, a la ciutat de Madrid, el Regne d'Espanya signa amb França el Tractat de Madrid, que posa fi a la guerra de la quàdruple aliança i al qual es va adherir Anglaterra el dia 13 de juny. Efectivament, es va fer un pacte el mes de juny entre el Regne d'Espanya, el Regne de França i Anglaterra per garantir el compliment dels tractats d'Utrecht, de Baden-Baden i de Londres. Espanya, França i el Regne Unit constitueixen la segona triple aliança, amb la qual cosa la pau a Europa sembla estar garantida. Però atenció, fixeu-vos la curiositat. Aquest tractat no inclou la devolució al Regne d'Espanya de l'illa de Menorca i del penyal de Gibraltar, que segueixen en poder dels anglesos. El Regne d'Espanya va signar dient que sacrificava els interessos en benefici de la pau.

Més fets històrics d'aquest any 1721. 3 d'abril, Londres. Robert Walpole és nomenat primer lord del Tresor. Aquest càrrec no és qualsevol cosa, perquè està considerat actualment que va ser la primera vegada que es nomenava un càrrec amb la categoria de primer ministre de facto de la Gran Bretanya. Va ser el 1721, el 3 d'abril, i el primer ministre anglès, el primer de tota la seva història, va ser Robert Walpole. El 22 d'abril, His Majesty Seahorse, un gran vaixell que es dirigia cap a Nord-Amèrica, es va veure infectat per una epidèmia de verola. Va arribar al port de Boston i va causar el primer brot en dues dècades. La meitat de la població va contreure la verola, que en aquell moment era una malaltia que duia fàcilment a la mort, o si més no, que provocava efectes secundaris gravíssims. Això va provocar 850 morts en una població de 10.000 persones, però també va provocar la implantació del que seria el primer vaccí, la variolació. Us ho explicarem en un altre capítol, perquè és un dels avanços mèdics més importants d'aquest any 1721. De fet, només dos mesos després d'arribar al port de Boston, el 26 de juny, el doctor Zabdiel Boylston va administrar les primeres inoculacions contra la verola a Amèrica, la primera vacuna, el primer vaccí per defensar-se de la verola, que era una malaltia mortífera a principis del segle XVIII. De fet, atenció, no va ser fins l'any 1980 que la verola es va erradicar definitivament. Imagineu-vos la quantitat de milers, desenes de milers, centenars de milers de persones que van morir durant aquests tres segles de verola.

0: El 1721 també puja el càrrec pontifici més alt de l'Església Catòlica un nou sant pare, Innocenci XIII, que succeeix a Climent XI. Va ser a Roma el dia 8 de maig de 1721, un conclave de cardenals escull com a nou papa el cardenal Michelangelo Conti, que va adoptar el nom de Innocenci XIII. El 18 de juliol mor a Nogent-sur-Marne, a França, Antoine Watteau, un pintor francès molt important. De fet, només tenia 36 anys quan va morir, però és un dels grans pintors de l'últim barroc francès i del primer rococó, considerat també el precursor de l'impressionisme. De fet, una de les il·lustracions dels programes d'aquesta setmana dedicada al 1721 serà precisament un dels quadres més cèlebres d'aquest pintor, Antoine Watteau, que va morir el dia 18 de juliol de 1721. Dos mesos després, el 10 de setembre, l'Imperi Rus i el Regne de Suècia signen el Tractat de Nystad a la ciutat d'aquest mateix nom, un tractat de pau que posa fi a la Guerra del Nord, i és així com comença un segle d'equilibri de forces al Bàltic. L'Imperi Rus s'annexiona a través d'aquest tractat Livònia, Estònia, Íngria i Carèlia. De fet, el 22 d'octubre, el tsar Pere el Gran es proclama emperador de totes les Rússies. Ja no és un tsar, sinó un emperador. L'Imperi Rus es converteix en una autèntica potència en l'escenari europeu.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: I ara ens ve de gust de proposar-vos la música d'Alessandro Scarlatti. Aquest any 1721, Alessandro Scarlatti, és a dir, l'oncle de Domenico Scarlatti, que també estava actiu en aquesta època, doncs ja tenia 61 anys, però va compondre una de les seves òperes sèries més importants i més interessants, una òpera sèrie en tres actes, música d'Alessandro Scarlatti, i de fet és l'última de les òperes d'Scarlatti que han arribat íntegres a l'actualitat. Es titula Griselda i sona així.

El llibret de l'òpera Griselda és de Pietro Metastasio, us sona? Va ser utilitzat també per Wolfgang Amadeus Mozart. Anteriorment ja hi havien posat música en aquest llibret Carlo Francesco Pollarolo i Antonio Maria Bononcini. I més tard ho van fer, fixeu-vos quin llibret més interessant que devia ser, ho van fer Albinoni i Vivaldi. De fet, la història de Griselda es basa en la història de la pacient Griselda, del Decameró, de Giovanni Boccaccio. Aquesta òpera, la que va compondre Alessandro Scarlatti el 1721, es va estrenar el mes de gener, no se sap del cert la data exacta. Es va estrenar a la ciutat de Roma, al Teatro Capranica, amb un repartiment format únicament per homes. Hi havia 5 estrats i un tenor. Doncs ara us proposem una selecció d'aquesta òpera Griselda d'Alessandro Scarlatti. És una selecció d'un quart d'hora llarg, on hi sentirem l'obertura, per descomptat, i diverses àries de diversos personatges. Sentirem Nell'aspro dolor mio, la Sinfonia per lo sbarco, després sentirem Figlio tirano o Dio, canta la soprano Elisabeth Watts, ja veureu que fa molt i molt bé, són àries de l'acte primer i de l'acte segon. En acabat sentirem la Sinfonia de Caccia de l'acte tercer i una ària d'aquest mateix acte, Se il mio dolor t'offende, i acabarem escoltant Viva Griselda, coronatevi de fiori. És una selecció d'aquesta òpera Griselda d'Alessandro Scarlatti que es va estrenar el gener de 1721 al Teatro Capranica de Roma. La versió que us proposem escoltar és realment brillant, amb el segell Harmonia Mundi. Dirigeix René Jacobs, al capdavant de l'Acadèmia per a la Música Antiga de Berlín, i els solistes que sentireu són Dorothea Rüschmann, Verónica Cangemi, Lorenz Zazo, Bernarda Fink, la valenciana Sílvia Tro Santafé i Kobi van Rensburg. Ja ho veieu, que aquí hi ha personatges femenins que els canten veus femenines, però recordem-ho que l'estrena ho va cantar només cantants masculins, castrats, tenors i baixos. Escoltem, doncs, aquesta selecció de l'òpera Griselda, estrenada el 1721, d'Alessandro Scarlatti.

0: Doncs així ha sonat aquesta selecció de fragments de l'òpera Griselda d'Alessandro Scarlatti, un compositor que en aquest moment estava instal·lat a Roma i tenia 61 anys, el 1721, que és quan es va estrenar, el mes de gener, aquesta òpera a la ciutat de Roma, al Teatro Capranica. Atenció, perquè només van cantar veus masculines, castrats, tenors i baixos. Aquí hem sentit, però, una versió amb veus femenines, fantàstiques, per cert, Dorothea Reuschmann, Verónica Cangemi, Bernard de Fink i Sílvia Tros Santa Fe al costat de Lorenz Azó i de Kobi van Rensburg. La versió estava dirigida per René Jacobs en un enregistrament pel segell Harmonia Mundi al capdavant de l'Acadèmia per a la Música Antiga de Berlín. Música operística a Itàlia, a Roma, el 1721.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: I seguim viatjant arreu d'Europa escoltant la música composta o publicada o estrenada el 1721, tot i que en aquesta època, doncs ara fa 300 anys, 3 segles, és difícil de datar exactament amb precisió quan va sonar per primera vegada cadascuna d'aquestes obres, perquè la majoria d'aquesta música era interpretada en els salons cortesans de l'aristocràcia i de la noblesa que hi havia en aquell principi, en aquells anys inicials del segle XVIII. Ara, però, escoltarem una obra del compositor Christoph Graupner, que va néixer a Kirchberger, a Saxònia, el 13 de gener de 1683. Per exemple, per comparar-ho, el mateix any que va néixer Jean-Philippe Rameau, o 2 anys abans que nasquessin Scarlatti, Bach o Händel, o 2 anys després del que va néixer Georg Philipp Telemann. Per tant, Graupner era coetània estricta de tots aquests grans compositors. Ell va néixer a Saxònia, però va morir a Darmstadt el 1760, quan tenia 77 anys. Un compositor del barroc alemany, un dels més fecuns compositors del seu temps, que va ser un alumne destacat de l'Escola Coral de Leipzig, a la Thomasschule de Leipzig, abans, precisament, que la dirigís Johann Sebastian Bach, que de fet era 2 anys més jove que no pas Christoph Graupner. Graupner va estudiar a la ciutat de Leipzig i a l'Escola Coral de Sant Tomàs. Va ser mestre de capella a la ciutat de Darmstadt i va excel·lir també en el món de la música religiosa. Ara, però, us proposem escoltar un tastet de la seva música profana, aquesta sonata.

Ara sentirem sencera aquesta sonata en sol menor de Christoph Graupner, que va ser composta l'any 1721. Recordem que va compondre diverses òperes també, especialment entre 1719 i 1745. Però Graupner, atenció, va compondre més de 1.300 obres religioses per a la Capella Reial de Darmstadt, on va treballar bona part de la seva vida. Música bàsicament coral, per a veus solistes, per a cor, amb acompanyament d'orgue o fins i tot amb acompanyament instrumental. A la Biblioteca Nacional de Darmstadt s'hi conserven en manuscrit 50 concerts per a diversos instruments, 80 obertures, 116 simfonies i un nombre considerable de sonates, trios i quartets. Déu-n'hi-do, Christoph Graupner, coetani dels grans compositors barrocs de l'època, que el 1721 va veure com li publicaven aquesta sonata que estem sentint de fons i que ara sentirem sencera. És la sonata en sol menor, número de catàleg 724, una sonata que dura encara no 5 minuts i que ens ve de gust de proposar-vos, interpretada pel conjunt Capricornius Consort de Basilea. Dirigeix Peter Bartzi. Escoltem la música que va compondre el 1721 Christoph Graupner.

0: Doncs aquesta era la sonata en sol menor de Christoph Graupner, aquest compositor alemany nascut a Saxònia, a Kirchberger, i que va néixer el 1683, per tant, coetània estricta dels grans monstres del barroc, Bach, Händel, Telemann, Scarlatti, Rameau i tants altres. Ell va néixer el 1683, per tant, aquest any 1721, tenia 38 anys i estava ja treballant com a mestre de capella, com a Kapellmeister, a la cort de Maximilià II de Baviera, príncep elector de Baviera. Treballava a la cort de Munic, on va viure gairebé tota la seva vida, fins a la seva mort el 1760, quan tenia 77 anys. De Graupner hem escoltat la seva sonata en sol menor, número de catàleg 724, perquè ens consta que va fer més de 1.300 obres religioses i una enorme quantitat, centenars d'obres instrumentals. I aquí us n'hem proposat un petit tastet, una obra que va ser composta el 1721. Era el conjunt Capricornius, consort de Basilea, dirigit per Peter Bazzi.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: I qui estava en plena labor i ben actiu aquest any 1721 era Johann Sebastian Bach, que en aquests anys, des del 1717 i fins al 23, es va estar a la cort de Ketten durant 5 anys i mig amb la seva esposa, els seus fills, i treballant pel príncep Leopold d'Anhalt-Köthen, que era un gran melòman, era molt més jove que ell, tenia 23 anys quan va fitxar Johann Sebastian Bach, i aquí, com que era un acord calvinista, recordem-ho, ja us ho vam explicar en els capítols que li vam dedicar el 1721, ara fa unes setmanes, aquesta mateixa temporada, doncs aquest acord calvinista no exigia al mestre de capella compondre música religiosa. Per tant, en aquests 5 anys i mig, Johann Sebastian Bach va compondre un munt de música profana, especialment concerts, simfonies, concerts per a violí, sonates, partites, suites per a violí, per a violoncel, i, evidentment, aquest recull formidable de concerts de Brandenburg, aquests 6 concerts que van ser dedicats, curiosament, a un altre alt mandatari d'aquella època i d'aquella zona, el margravi Christian Ludwig de Brandenburg. Ara fa unes setmanes ja vam escoltar els 3 primers concerts d'aquests concerts de Brandenburg i aquesta setmana escoltarem el 4, el 5è i el 6è. Ara toca escoltar el concert número 4, BWV-1049 en sol major, escrit durant la seva estada a Ketten, amb una instrumentació molt particular. A més de la corda i el baix continu, destaca també d'una manera particular la presència de 2 flautes dolces o de bec, que en aquesta ocasió, atenció, Bach va anomenar flauti d'eco, un terme que alguns han pensat que era un instrument específic consistent en unes flautes de registre agut, mentre que altres diuen que eren simples flautes dolces tocades amb un efecte d'eco. Sentim-lo, un concert lluminós, ple de dolçor, de fragilitat, amb sensacions d'eco en molts moments, i que inclou aquesta sarabanda en el 2è moviment i un 3è moviment ric i lluminós, amb fragments d'un gran virtuosisme vertiginós pel violí solista. La versió que hem escollit d'aquest concert de Brandenburg està interpretada pel conjunt Florilegium, dirigit per Ashley Solomon, un enregistrament de l'any 2014 pel segell Channel Classics. Sentim, doncs, el concert número 4 dels concerts de Brandenburg, en sol major per a violí, 2 flautes dolces, corda i baix continu.

0: Quina joia de música aquest concert de Brandenburg, el número 4 en la tonalitat de sol major, que acabava amb aquest fragment virtuosístic, un concert pensat per a dues flautes dolces i violí solista amb la corda i el baix continu. És el BWV-1049, compost amb tota seguretat durant l'estada de Bach a la cort de Ketening. La versió ens l'ha interpretada el conjunt Florilegium, dirigit per Ashley Solomon. Un enregistrament de l'any 2014 pel segell Channel Classics.
1: Sincronies amb Xavier Chavarría.
0: Doncs així s'acaba el primer dels 5 capítols d'aquesta setmana dedicat a l'any 1721. Hem volgut marxar 3 segles enrere per descobrir no només la producció musical, sinó també el context històric, polític, social, literari, artístic i, per descomptat, d'avenços tecnològics que van presidir tot aquest any 1721, escoltant, això sí, la banda sonora que va acompanyar tots aquests esdeveniments. Demà més, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarría, que agraeix de tot cor la vostra atenció i la vostra confiança. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dilluns i fins demà. A reveure.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarría. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Catalunya Música. Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Bona tarda. Avui recordarem la música del contrabaixista Ray Brown, un músic nascut just fa 100 anys, el 13 d'octubre del 1926, a Pittsburgh. La seva llarguíssima i fructífera carrera ens ha deixat com a llegat una de les discografies més extenses de la història del jazz, amb un centenar llarg d'àlbums com a líder i col·laboracions amb gairebé tots els noms del gènere durant 5 dècades, fent d'enllaç entre diverses generacions de músics. Ens situarem per començar el novembre del 1956, que és l'any en què Ray Brown gravava el seu primer treball com a líder, l'àlbum Bass Hit.

0: Ray Brown liderant des del contrabaix aquests 10 músics de l'escena californiana en l'arranjament que Marty Paich havia fet del seu original Little Toy. Músics que havia conegut a la banda de Dizzy Gillespie, de la qual Ray Brown va formar part entre el 46 i el 51. Per aquella època també va tocar amb Bella Fitzgerald, amb la qual a més va estar casat durant 6 anys.
1: Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms. Yes, summer night is magic.

Ella Fitzgerald, Louis Armstrong i Oscar Peterson al piano, Herb Ellis a la guitarra, Ray Brown al contrabaix i Buddy Rich a la bateria. Ray Brown, que va col·laborar molts anys tant amb Peterson com amb el guitarrista Herb Ellis.

el Cowboy, que és un dels originals del baixista Ray Brown, que el presentava el 1958 en aquesta banda amb Jerome Richardson, Oscar Peterson, Herb Ellis i Ossie Johnson. Durant gairebé 15 anys, entre el 1951 i el 65, el trio d'Oscar Peterson va centrar la carrera de Ray Brown.

Night Train. Aquest tema és el central de la gravació que el desembre del 1962 feien a Los Angeles en trio Oscar Peterson, Ray Brown i Ed Thigpen. En la perspectiva de la història, Night Train es considera el millor treball d'estudi de la banda, que ens ha deixat un centenar llarg d'àlbums com a llegat. Un altre dels col·laboradors regulars de Ray Brown durant gairebé 3 dècades va ser el vibrafonista Milt Jackson.

La Pantera Rosa de Henry Mancini amb The Big Three, és a dir, Milt Jackson al vibràfon, Joe Pass a la guitarra, Ray Brown al contrabaix. I la música amb la qual marxem és del projecte Super Bass, una trobada entre Ray Brown i les següents generacions, passant el relleu als seus deixebles Christian McBride i John Clayton. El sentim amb Get Happy. I tenim més jazz a punt per la sessió de les 11. Us hi espero. Fins després.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda a aquesta nova edició dels concerts de Catalunya Música i a una nova setmana temàtica. La música de cambra a casa nostra gaudeix de bona salut. Cada vegada hi ha més conjunts de gran qualitat que aposten per l'excel·lència interpretativa. Més enllà dels quartets de corda Casals, Gerard, Cosmos o Atenea, del trio Fortuny o del Keviart, que ja tenen un reconeixement unànime, hi ha molts grups que contribueixen a aquesta expansió. I tot i que encara caldrien més concerts, els encarregats de la programació dels nostres auditoris aposten cada vegada més per donar visibilitat a aquest gènere i als seus músics. Una mostra n'és la Marató de Cambra a l'Auditori de Barcelona, que el 13 de desembre del 2025 va celebrar la seva segona edició, una marató que va consistir en 5 concerts consecutius i gratuïts dedicats al talent local i al nostre patrimoni musical. I avui, a Catalunya Música, engeguem una setmana especial de concerts que recupera aquesta segona edició de la Marató de Cambra. 5 concerts que sentirem de dilluns a divendres per ordre d'aparició. Ens acompanyaran, doncs, per aquest ordre la violinista Anna Urpina, amb Nicola Brovelli i Inés Moreno, l'ensemble The Rest Project, format per Maria Florea, Lara Fernández i Daniel Claret, el trio Fortuny, que són Joel Verdolet, Pau Codina i Marc Heredia, el duet format pel clarinetista Joan Enric Lluna i el pianista Josep Colom i la Camerata Penedès, amb la violinista Vera Martínez Menner al capdavant. El primer concert, el que sentirem avui, és el que va fer Anna Urpina, una violinista de Vic que ha guanyat premis arreu del món i que en aquesta actuació a l'Auditori recupera peces inèdites de compositores del barroc i ofereix també una estrena mundial. Anna Urpina està compromesa amb el llegat de les dones del passat perquè, tot i que aquestes últimes dècades la musicologia ha anat incorporant una mirada més feminista, encara hi ha moltes compositores que no han rebut l'atenció que mereixen. La violinista vigatana ha investigat a fons els catàlegs de l'època barroca per treure a la llum obres de compositores relativament desconegudes, des de les franceses Elisabeth Jacquet de la Guerre i Mademoiselle Duval fins a les italianes Francesca Caccini, Isabella Leonarda i Marietta Priuli. El cant de les muses és el títol del programa que ha confeccionat amb rigor històric Anna Urpina i que presenta en aquesta marató al costat de Nicola Brovelli, violoncel i Inés Moreno, clavecí. Podrem sentir peces ignorades i en molts casos fins i tot inèdites d'aquestes compositores dels segles XVII i XVIII. I a més, el programa conté l'estrena mundial d'una obra de la compositora Elena Cánovas, que des del present dialoga amb les dones que l'han precedida. De la badessa italiana Isabella Leonarda us podem dir que, tot i que mai va sortir del convent piemontès de Novara, on va viure tota la vida, la seva música sí que va viatjar, sobretot a París, on es va interpretar i admirar molt abans que en d'altres llocs. La seva producció és majoritàriament devota, però d'Isabella Leonarda també ens han arribat partitures instrumentals, com ara les que formen l'Opus 16, un recull de sonates d'escriptura impecable i d'estructura pròpia de la música profana, que mostren un grau de llibertat dins de l'ordre i una expressivitat interior gairebé mística. A la dotzena, l'instrument solista, el violí, desplega una ornamentació insòlita. És la sonata per violí i baix continu, opus 16, número 12, d'Isabella Leonarda, l'obra amb què comencem aquest concert de la Marató de Cambra de l'Auditori.

Anna Urpina, violí, Nicola Brovelli, violoncel i Inés Moreno Clavecí ens han ofert la sonata per violí i baix continu opus 16, número 12, d'Isabella Leonarda. Aquesta abadessa piemontesa no va sortir del convent de Novara, però la seva música va arribar a París. En canvi, mig segle abans, la florentina Francesca Caccini sí que hi va estar i va arribar el 1604 per oferir la seva creació davant d'Enric IV i Maria de Mèdici. Com ens diu Ona Batlló Pedregosa al programa Demà, Francesca Caccini es movia entre la tècnica i l'expressió, entre la tradició i l'experiment. Les peces del Primo Libro delle Musiche revelen la seva gran sensibilitat poètica i la capacitat que tenia per fusionar paraula i melodia. En les pàgines d'aquest llibre, publicat el 1618 a Florència, hi trobem himnes, motets, àries, madrigals, canzonette i sonets, peces sacres i profanes, com aquesta ària que sentim, Lasciatemi qui solo, en una transcripció per violí, violoncel i clavicèmbal.

La violinista Anna Urpina, amb Nicola Brovelli al violoncel i Inés Moreno al clavecí, recupera peces de compositores que han quedat relegades a un segon terme en el decurs de la història. El programa que presenta la Marató de Cambra de l'Auditori ens aporta obres inèdites o poc interpretades dels segles XVII i XVIII, com aquesta transcripció de l'ària Lasciatemi qui solo de la compositora florentina Francesca Caccini. Elisabeth Jacquet de la Guerre va néixer fa 350 anys en una família parisenca de llarga tradició musical. Va ser la primera dona que va estrenar una òpera a l'Académie Royale i va formar part del conjunt

En aquest programa que presenta la violinista vigatana Anna Urpina al costat de Nicola Brovelli al violoncel i Inés Moreno al clavecí, podem sentir peces ignorades i en molts casos fins i tot inèdites de compositores dels segles XVII i XVIII, com aquesta sonata per violí, viola de gamba i continu en la menor d'Elisabeth Jacquet de la Guerra. Però el programa també conté una estrena, una obra d'encàrrec de la jove compositora Helena Cànovas, que des del present dialoga amb la saviesa de les dones que l'han precedida. D'aquesta actitud neix el Largo Once Again, escrita com si el seu esperit travessés els segles. Veureu aquí que la violinista també canta en algun moment, breu. És l'estrena del Largo Once Again d'Helena Cànovas Parés.

Estrena absoluta de l'obra Largo Once Again d'Helena Cánovas Parés, que dialoga amb el llegat de les dones compositores que l'han precedida i que formen part d'aquest programa que presenta a l'auditori la violinista Anna Urpina amb Nicola Brovelli al violoncel i Inés Moreno al clavecí. Si tornem a París, ara a la ciutat del segle XVIII, trobem Mademoiselle Duval, que reprèn el llegat d'Elisabeth Jacquet de la Guerre i esdevé la segona dona a presentar una òpera a l'Académie Royale. Duval, cantant i clavecinista, orienta la seva sensibilitat cap al teatre musical. El 1736 es va publicar Le génie ou le caractère de l'amour, una òpera ballet amb pròleg i quatre actes en què cada episodi desplega una petita història d'amor i en què la música i text respiren una gran teatralitat. Se situa entre Lully i Rameau, és a dir, entre el gran desplegament de l'orquestració i el gust per les narracions plenes d'exotisme. Anna Urpina, Nicola Brovelli i Inés Moreno en fan una selecció i l'han adaptat per violí, violoncel i clavecí.

En aquest concert de la Marató de Cambra a l'Auditori, la violinista Anna Urpina interpreta obres del seu últim treball, El cant de les Muses, centrat en la recerca d'obres de compositores dels segles XVII i XVIII. Al costat de Nicola Brovelli al violoncel i Inés Moreno al clavecí, Anna Urpina ens ha ofert ara una selecció del pròleg de l'òpera ballet Le génie ou le caractère de l'amour, de Mademoiselle Duval. En aquest programa convergeixen obres en gran part inèdites que recorren sonoritats de tradició francesa, italiana i anglesa. De moltes compositores ens en queden peces incompletes, partitures sense anotacions o fins i tot biografies escapçades. La història no ha sabut o probablement no ha volgut conservar-ne les trajectòries, que avui ens arriben molt fragmentades. De la veneciana Marietta Priuli, per exemple, en sabem ben poca cosa i per això ha estat fonamental el treball de recerca que han fet Urpina, Brovelli i Moreno per la confecció d'aquest programa. Marietta Priuli va publicar un recull de 12 correnti per violí i espineta, dels quals ara en sentim 3. Són peces inèdites, pràcticament oblidades.

La violinista Anna Urpina, amb Nicola Brovelli, el violoncel i Inés Moreno al clavecí, posa llum a creacions que la història ha descuidat. Posa la mirada, concretament, en compositores del barroc que han estat injustament oblidades, com ara Marietta Priuli, de qui hem sentit aquests tres correnti. El recorregut s'acaba a l'Anglaterra de Lady Mary Dering, sotmesa a les convencions del seu temps, obligada a casar-se i mare de 17 fills, aquesta compositora va deixar un rastre musical d'una delicadesa insòlita. Les seves melodies semblen un mirall on es reflecteix l'ànima, un intent de preservar-se a través de la música. Per exemple, a l'aire A False Designed to be Cruel, una falsedat concebuda per ser cruel, combina l'impuls rítmic amb una música íntima i transparent.

0: En aquest concert de la Marató de Cambra de l'Auditori, la violinista Anna Urpina interpretava obres del seu últim treball, El cant de les muses, centrat en la recerca d'obres de compositores de música antiga. Al costat de Nicola Brovelli, el violoncel, i Inés Moreno, el clavecí, Anna Urpina recuperava peces de compositores que han quedat relegades a un segon terme en el decurs de la història, com aquest aire de Lady Mary Dering, A False Design to be Cruel, i com les obres d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, Mademoiselle Duval, Francesca Caccini, Isabella Leonarda i Marietta Priulli, que hem conegut en aquesta actuació, que ens ha permès sentir també l'estrena d'una obra d'Helena Cànovas Parés. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest primer concert de la setmana temàtica que dediquem a la Marató de Cambra de l'Auditori de Barcelona. Demà arribaran els components de The Rest Project, Maria Florea, Lara Fernández i Daniel Claret, amb obres de Bird, Schubert, Schnittke i una estrena de Magraner. Per si els volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir la sinfonia per contralt, tenor i orquestra El cant de la terra de Gustav Mahler, obra basada en poemes xinesos traduïts a l'alemany. En sentirem la versió per orquestra de cambra que en van fer Arnold Schönberg i Rainer Rinn a càrrec de Mònica Grupp, contralt, Jorma Silvaste, tenor i l'ensemble de cambra de l'Orquestra Simfònica de Lahti sota la direcció d'Osmo Wenzke.

0: Fins aquí la sinfonia per contraltenor i orquestra El cant de la terra de Gustav Mahler. N'hem sentit aquesta versió per orquestra de cambra d'Arnold Schönberg i Rainer Rinn a càrrec de Mònica Grupp contralt i Jorma Silvasti tenor amb l'ensemble de cambra de l'Orquestra Simfònica de Lahti sota la direcció d'Osmo Wenzka.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: La Simfònica Sant Cugat us convida al concert als Germans Claret amb la Simfònica, sota la direcció de Salvador Brotons i amb la participació dels dos músics com a solistes. El divendres 16 d'octubre, al Teatre Auditori Emma Vilarasau. Un concert evocador, colorista i vibrant. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui. Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dimarts us oferim...
4: Aida, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el rol protagonista de l'esclava captiva, el tenor Piotr Bechaua com a Radamés i el baríton francès Ludovic Tessier en el rol del rei Amonasro, dirigits pel mestre italià Antonello Manacorda al capdavant del cor i l'orquestra simfònica del Liceu.
1: Directe a l'òpera, des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dimarts, a partir d'un quart de vuit de la tarda, amb Xavier Montagut, Marc Ruiz i Judit Jordana.
5: Catalunya Música.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dilluns 5 d'octubre, en setem setmana i tenim per davant un programa farcit com cada tarda a l'Assaig General de Catalunya Música, perquè tal com diu la careta del programa, l'actualitat no s'atura i aquí ens l'expliquen els seus protagonistes.
2: Doncs ara és moment de saber de què i amb qui parlem avui.
1: Avui, a l'Assaig General...
2: Doncs avui, per començar, tenim amb nosaltres els quatre músics del projecte Cormós, que té nou disc i avui el volem descobrir, i també tota l'essència mediterrània que hi té a dins o al darrere. Ara en parlarem. En tindrem, a més, un tast en directe i ells són Tassos Kofodimos, Ivonne Melissa, Laia Escartín i Magyar Tamasbi. Molt bona tarda. Welcome and good afternoon.
3: Hello.
4: Hola. Bona tarda.
0: En el programa d'avui també parlarem d'òpera perquè us presentarem la nova temporada de Apròpera. És aquesta entitat de Sant Cugat del Vallès que dirigeix el tenor Marc Sala, amb qui hem parlat.
2: I també ens aproparem a un altre disc, el més recent, signat pel contrabaixista i compositor Pablo Martín Caminero, que un cop més utilitza els codis del jazz i del flamenc, però també de la música antiga i del folclore basc.
0: Finalment us presentarem un nou concurs, el concurs Conxita Badia de cant i piano, perquè és un concurs inèdit per a duets de veu i piano que arriba a la tercera edició de la mà de l'Associació Memòria i Veus. Ens en parlaran el president del jurat, Pau Casan, i un membre d'aquesta associació, que és Andreu Galí. Ens visitaran els últims minuts d'aquest programa, que comença ara mateix.

0: Doncs aquesta és la música de Cormós, un projecte on les cordes són les protagonistes i amb un sabor mediterrani molt accentuat. Ells són quatre músics, els acabem de saludar. Són violí, viola, violoncel i llaüt, i ja han portat la seva música per parlar d'escenaris propers, doncs, en punts com la llibreria Byron de Barcelona i també altres llocs d'Europa. A una de les seves components la coneixem bé perquè és la Laia Escartín, l'hem conegut amb el projecte Escartín Sisters, però avui doncs, et tenim com a única representant catalana, diguéssim, d'aquest projecte.
1: Total.
0: I t'agraïm, Laia, perquè t'has ofert amablement a fer-nos una mica de traductora. Per
1: sí.
0: tant, entre tots ens entendrem, això segur. Per tant, moltes gràcies a tots per ser aquí. Thank you. Podríem començar per aquí, no? Com, on i en quin plantejament neix Cormós? Crec que una mica m'esteu entenent, eh?
2: So, Cormós is our compositions with Tasos Kofodimos that came as a need after our first album named Mira.
3: Cormós és un projecte creat per la Ivoni i pel Tasos i que van sorgir com una necessitat després de crear el seu primer disc, que anomenat Mirra.
2: So we were searching for an inspiration, so that's how we found the world of the trees.
3: Estàvem buscant alguna cosa que ens inspirés i així vam arribar al nom de crear una cosa pels arbres.
2: We had a beautiful composing residency last year in Amsterdam, where all the compositions were created.
3: I allà, a Amsterdam, es van crear totes les composicions pensant en cada arbre i què s'hi podia crear.
0: D'aquí que agafeu aquesta paraula, no? Cormós, en grec, tronc d'arbre, no?
3: És tronc d'arbre. Sí.
0: De quina manera, doncs, aquest tronc, diguéssim que resumeix o reflecteix el que seria la filosofia d'aquest disc o d'aquest treball?
3: Doncs jo crec que el tronc és un allà on s'aglutina l'arbre, no? El centre de l'arbre, i on es troben doncs, estils diferents, influències diferents i persones diferents. En aquest projecte doncs, som dos grecs, una catalana i un iraní, i cadascú ens hem trobat aquí amb el nostre background, amb el nostre tarannà, a portar alguna cosa en nom d'un arbre, no?
0: Deixeu-me que faci un parèntesi. Això vol dir que el centre d'operacions, Laia, és als Països Baixos, no?, per dir-ho així?
3: No, el projecte neix als Països Baixos perquè és allà on ens vam conèixer, amb la Ivoni, en Maillard i jo, concretament a l'escola de Coderts, però ara mateix tothom està, a Mahiar viu a Teheran, el Tasos viu a Atenes, i aquí tothom, ens trobem allà on per fer concerts, realment ens veiem per fer concerts.
0: Doncs déu-n'hi-do, vaja, segur que la Byron va ser tot un èxit, perquè és molt, molt suggerent aquest projecte. Expliqueu-nos una mica en què s'inspiren, no?, aquestes peces. Hi ha mitologia, hi ha alguna creença... Amb això ens n'anem molt cap endarrere en el temps, no?
2: So, first of all, I think we are part of nature, and nature is a part of us.
3: Som part de la naturalesa i la naturalesa forma part de nosaltres.
2: So, we perceive the trees as stories, as memories, as different geomorphology creatures.
3: Llavors percebem els arbres com memòries, com part de la nostra morfologia, no?
2: And also the instruments that we chose for this album are being created by wood.
3: I fins i tot els nostres instruments estan creats per arbres.
0: Clar.
3: A través d'arbres.
2: And also wood is a really alive...
3: La mateixa material. Fusta és una matèria que molt viva, no? I que tot i que la tallis, es segueix movent.
0: Doncs parlem de la música, no?, que feu amb aquests instruments. Aquí hi ha música grega tradicional, músiques de l'est del Mediterrani, fins i tot hi ha egipci, jazz, però també tot agafa un toc cambrístic, no?, en segons quins moments, no? És una fórmula que té molts elements, no?
1: Yes, absolutely. All of these elements are part of the musical language of Cormoz, but we didn't really approach them as separate genres, but we wanted to combine.
3: Tot aquests, aquestes influències que menciones, Marta, sí, formen part de nosaltres, però no... No, what did you say the last?
1: We didn't really approach them as separate genders.
3: Ah, sí. No les hem realment utilitzat com a gendres separats, sinó que han sortit així, no?, per les nostres les influències.
1: There is a strong foundation in Greek traditional music and the music of the Eastern Mediterranean, but we also bring in elements of gypsy jazz, Eastern Mediterranean, improvisation, Persian music.
3: I com que, bueno, clar, tenim un persa a la banda, ell també aporta la seva influència, i ells també, ells dos, estic transformant una mica la seva resposta a la meva manera. I ells també venen de tocar música tradicional grega i llavors aporten la seva pròpia experiència a través de la composició, no?
1: And what was really important for us was to let these influences to interact naturally rather than trying to make them like sounds like a fusion.
3: I una mica com el que tu deies, Marta, abans, doncs d'intentar no que s'assembli com ai, aquí han mesclat aquest gènere amb aquest gènere i que soni com una fusió musical, però realment doncs es troben els sons que sorgeixen perquè és el que has tocat i el que has escoltat.
1: So I think Cormoz has its own language. You can recognize them from the pieces. I think it's something new, a meeting point between traditions.
3: Llavors podríem dir que el Cormoz té el seu propi llenguatge i que és com un punt d'encontre entre diferents tarannàs, tradicions i maneres de veure el so.
4: Clar, jo ara el que em pregunto és com us ho feu estant tan lluny, no? Per compondre, per tots posar el seu gra de sorra, si els hi vols també traslladar això, Laia. És a dir, no sé de quina manera sorgeixen les peces, si hi ha algú que té la veu cantant a l'hora de compondre... Ja entenc que hi ha com dos líders, no?, en aquest projecte, sí, que són en Tassos i la Ivonne.
3: Sí.
4: Però, no ho sé, com us poseu d'acord per, diguéssim, fer tot el conglomerat?
3: Ells dos van composar totes les peces i llavors ens vam trobar, com deia abans la Ivonne, amb una residència a Amsterdam i allà ells ens van ensenyar les cançons i en la majoria de les peces ens van donar espai, tant en Magyar com a mi, per aportar la nostra i que nosaltres mateixos poguéssim aportar què és el que nosaltres volíem tocar en les seves peces, no? Mm-hmm. Llavors ells van portar la recepta bàsica i nosaltres vam posar els nostres propis ingredients. I tot va passar en una residència petitona a Amsterdam i just abans d'anar a gravar el disc, que el vam gravar el novembre passat, 2025, a Atenes. Sí. I algunes peces, ells van venir amb unes partitures de dir, com Mirtià i Krategos, estan composats i tot arranjats per ells, i nosaltres vam seguir el que posava la partitura. I encantats de la vida.
4: Clar, a l'haver elements de jazz, quin paper hi juga la improvisació? Improvisation is it vaja, si té un pes, no, aquí.
2: Actually, the song we are listening right now, we should say that it is a complete improvisation. We were in the studio the last day and we just press record 3 times and all of this was created without speaking, without deciding, nothing a priori.
3: Sí, l'últim dia de la gravació vam... La Ivonne, això de fet no ho ha dit ara en anglès, però ens va demanar que penséssim en un arbre amb el que ens poguéssim sentir identificats. I cadascú de nosaltres va pensar un arbre i vam improvisar pensant en aquest arbre amb el qual ens estàvem sentint identificats en aquell moment.
4: Que interessant, no?
3: Sí, sí. I va sortir la peça que es diu Kormos en l'àlbum, que és, mm-hmm. és com una mica el que englomera tot plegat, no?
4: Mm-hmm. I a banda de la improvisació, aquí també hi ha alguns músics convidats, no? Hi ha en algun tema, per exemple, una trompeta, no? A trumpet, mm-hmm. o... Quins altres elements...
2: Yes, we have two very special guests in this album. Andreas Polizogopoulos on trumpet and Kutsier Güner on ney.
3: Sí, tenim aquests dos, el trompetista, que ja ho ha dit el seu nom, jo no puc
2: Andreas
3: dir-ho perquè...
2: Andreas Polizogopoulos.
3: Exacte. I el ney, que és un màster, és un dels màsters gurus del ney i de l'escola del ney, que és la família Ergüner, de l'escola otomana, música tradicional otomana turca. No és tradicional. Sí. Uh-huh. I hem tingut el plaer perquè els dos són noms molt grans. I nosaltres som un projecte que acaba de néixer i ens van dir que sí a tocar per nosaltres.
2: And we chose different instruments because it's how we perceived the specific tree that they perform.
3: I les cançons on ells estan tocant, no estan tocant només allà perquè sí, sinó perquè realment el so de la trompeta o de la flauta ens feia pensar en aquell arbre concret.
4: Mm-hmm. Amb tota aquesta instrumentació, està clar que el que li dona el segell mediterrani és el llaüt, no? Aleshores, aquesta pregunta és pel Tassos. Si ens pots explicar una mica... les característiques, no?, físiques, sonores del llaüt. De llaüts n'hi ha de moltes... de molts tipus, no?
2: There's a lot of types of lutes.
1: Yeah, yeah, of course. This lute is a Greek style of lute. For me, the Greek lute is a very special instrument with many variations of characteristics and different roles in the same time. I think its sound is quite distinctive. It can be bright and powerful with a very clear attack, but it can also be warm, soft and very expressive.
3: Sí, aquest és un llaüt grec i té una forma de ser tocada que pot ser tocada molt d'atac. You said a lot of things. That's what I don't remember. Oh.
4: Ens l'ha descrit com un instrument versàtil, no?
3: Sí,
4: no sé
3: molt
4: si
3: versàtil. Sí, sí, sí, total.
1: It can be bright and powerful.
3: Sí, sí, this
1: and
3: I said, very... Sí, molt, molt lluminós, és un instrument molt lluminós i molt, amb molta força.
4: Mm-hmm. Ara heu començat, crec que sí, començat la gira d'aquest disc per llocs com Barcelona, heu passat pel, ja ho hem dit, la llibreria Byron.
3: Sí.
4: Llàstima que no feu més concerts, però bé, espero que més endavant n'hi hagi, en terres catalanes. I ara, per on més heu de,
3: bueno,
4: heu de passar?
3: Ahir anàvem a tocar als Jardins Sorors, que passaven a Reus, però es va cancel·lar per pluges.
4: Clar.
3: I després, com que teníem tantes ganes de tocar, vam organitzar a últim moment un concert al meu poble, a Font-rubí, amb un espai cultural preciós que acaba de sorgir, que es diu Espai Marge, un lloc fenomenal, i vam organitzar, i va venir molta gent del poble.
4: Que
3: i vam tocar fins i tot a fora.
4: Que bé.
3: Això el que ve. I ara, pel futur, el nostre amic Magyar ens... You will announce the future.
5: Ah, yeah, yeah.
4: Que ens fareu viatjar, però bé, endavant.
2: Yes, we're gonna... You can say the next concerts.
5: Yes, yes. So we started our release tour because I think it's been 2 or 3 days that we have released the album. And you say...
4: Anem per parts.
3: Sí, ara fa 3 dies que hem fet el release de l'àlbum i fa 3 dies també que estem de tour i vam començar el tour a Berlín.
5: Yes, we started the tour from Berlin and then to Barcelona now, and we're gonna travel to the Netherlands, to Belgium, to Germany, and yes, the future concerts will come also on February, I think.
3: Yeah. Mm-hmm. Sí, i ara el divendres toquem a Düsseldorf, el dissabte a Antwerpen, a Bèlgica, i la setmana que ve toquem als Països Baixos, a les grans ciutats més conegudes com Utrecht, Amsterdam i Rotterdam. Sí.
4: Deixeu-me insistir, podríeu d'aquí uns mesos tornar a Barcelona? O...
3: Sí, sisplau, programeu-nos.
4: O a Catalunya, eh?
3: No? Sí, sí, evidentment, estem encantades de tornar, vull dir... I jo, sobretot, que em fa molta il·lusió portar aquesta música aquí, em fa... Sí, jo espero que sí.
2: Mm-hmm. We came in Barcelona with our previous album, though, sí. In Labyrinth, in Cardedeu.
4: El Labyrinth.
1: Cardedeu.
4: Yes. Cardedeu, sí.
3: Sí, sí.
4: Crec que va ser el 24, el 2024.
2: 2024.
1: Oh. Yes. Yes.
3: Sí, sí. Sí, sí.
2: Yes, what a beautiful place, also, and community.
4: I tant que sí. Doncs ara el que us volem demanar és què ens heu preparat per tocar. Si ens voleu explicar una mica...
3: Tocarem una cançó que es diu Plàtanos, que és el plataner. A Grècia, el plàtanos està en les places del poble i és un arbre que porta la gent junta, no? És el lloc on es fan les danses de les festes, on la gent es troba per explicar-se la vida, no? Al costat d'aquest arbre, no? I és un arbre que porta molta sensació de comunitat.
4: Mm-hmm. Perfecte, doncs feta la presentació, si voleu ja podeu doncs, situar-vos als vostres llocs per fer-nos aquesta interpretació d'aquest tema que es diu Plàtanos. Forma part del segon disc de Kormos. Ens ho han estat explicant àmpliament aquest projecte Tassos Kofodimos, Ivonne Melissa, Laia Escartín i Magyar Tahmasbi. Doncs els tenim ja pràcticament col·locats, doncs quan vulgueu.

0: Els acabem de sentir en directe. Són Kormos, Tassos Kofoudimos, Ivonne Melissa, Laia Escartín i Mahiar Tamasbi. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Moltes gràcies. Thank you.
1: Thank you.
0: And good luck. Molta sort.
2: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3Cat. A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
3: Falten pocs més de 5 minuts per 6:45. Seguim endavant, ara amb uns minuts per passar per Sant Cugat del Vallès i conèixer la nova temporada d'activitats de l'entitat Apropa.

0: Com cada any per aquestes dates, arriba una nova edició del Festival Apròpera de Sant Cugat del Vallès, que ja és la setena i reunirà, com sempre, artistes consolidats i joves promeses de la lírica en una programació que combina concerts, òpera de cambra, formació i espectacles familiars. El festival està organitzat per Apròpera en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el director artístic, Marc Sala, destaca el concert inaugural que tindrà lloc aquest proper dimarts a les 8 del vespre a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural, com totes les activitats programades a Sant Cugat.
1: Tenim el privilegi i el luxe de que el concert inaugural vingui a fer-lo el baix Simon Orfila, una de les veus més destacades del panorama internacional, que ve per primer cop a patrinar aquesta edició del festival. Creiem que és un tàndem perfecte al costat de la soprano, jove soprano, Alexandra Novakovsky, que ja, tot i ser jove, ja ha debutat al Metropolitan Opera House a Nova York, i tots ells acompanyats del piano de Josep Buford, que és un especialista. No? La presència de Simon Orfila, d'alguna manera, ve a patrinar aquesta edició del festival, on volem apropar l'òpera a la gent precisament a través de grans veus com la seva, doncs creiem que la qualitat és el que farà que la gent s'enamori d'aquest gènere.

0: Va ser la culminació d'una temporada que es manté fidel als quatre eixos en què basa la seva filosofia: la qualitat artística, els formats accessibles, la proximitat amb el públic i la creació de comunitat. La programació operística d'aquest any conté dos títols que s'oferiran respectivament els dies 25 d'octubre i 29 de novembre, sempre a les 7 de la tarda.
1: Sí, hem triat també fer una selecció de Roberto de Veré, de Donizetti, que efectivament no és un títol dels més coneguts com ha treballat a la UEM, volem fugir una miqueta d'això, i precisament creiem que podem fer entendre la qualitat i l'espectacularitat de grans òperes que potser no són tan famoses, com en aquest cas, amb la selecció, talent de proximitat i amb una sèrie d'artistes especialistes en aquest gènere. Per acabar, també tindrem la Cendrillon de Pauline Viardot, compositora que en aquest cas és francesa, però d'origen espanyol, filla del gran tenor Mario García i germana Maria Malibran, que té una història, però que va fer una òpera de cambra, que és la que efectivament nosaltres destacarem, és el nínxol que nosaltres ocupem, i és la història de la Ventafocs, però amb música de Pauline Viardot, per 7 cantants que seran alumnes de la nostra òpera estudio.

0: El Festival Apropa'ra també dedica una atenció especial als infants i a les seves famílies, amb un espectacle familiar, Marí va a l'òpera, concebut com una introducció amena i participativa al gènere. Sobretot, però, manté l'aposta pel talent jove i aspira a convertir-se en un planter per les veus líriques del futur. Com a mostra, la producció de Cendrillon, de què hem parlat, anirà a càrrec dels alumnes del curs de perfeccionament Òpera Studio, que enguany treballaran ni més ni menys que amb la soprano Lisette Oropesa.
1: Ja fa anys que fem un Òpera Studio, que és una acadèmia de perfeccionament per cantants d'òpera que ja estan a punt de fer el pas dels estudis cap a la professionalització, i precisament aquest any hem portat altres anys a grans mestres com Javier Camarena, Fidel Prost, Ofelia Sala, Miquel Ortega, Carlos Chauza. Enguany tenim la sort de comptar amb una masterclass d'una de les grans figures del moment, que és Lisette Oropesa, i aquests alumnes prepararan durant dues setmanes l'òpera Cendrillon de Poliziardo amb totes les garanties de poder aprendre l'ofici. També col·labora el Gran Teatre del Liceu amb una visita privada i una xerrada amb en Pol Avinyó, que és l'ajudant de direcció artística. I la veritat és que aquesta òpera estudio ha anat creixent, perquè per una òpera que té 7 rols disponibles hem rebut més de 64, aquest any 64 sol·licituds de 17 països del món. O sigui que la cosa està creixent i es nota també l'interès d'aquests joves cantants.
0: Aquest any el Festival Apropa'ra també arriba a Barcelona. Els dos títols de la programació es podran veure al Teatre de Sarrià els dies 18 d'octubre i 1 de desembre.

0: La proposta de Propera ens ha portat fins aquí. Quan passen un minut i mig de 6:45, seguim en directe i seguim repassant l'actualitat.
1: I ho fem amb el Cor Pedrell, que interpreta demà música de Carles Prat.
0: Seguint la missió fundacional del Cor d'interpretar i enregistrar música catalana, amb una atenció especial als compositors actuals, demà a les 8 del vespre i a la Capella de l'Esperança de Barcelona s'oferirà un programa dedicat monogràficament a l'obra de Carles Prat, del qual posteriorment se'n farà un enregistrament. Tot plegat amb la col·laboració de 17 cantants professionals sota la direcció del mateix compositor i amb el segell Ficta.
1: El Quartet Casals comença aquesta setmana una gira asiàtica.
0: Taipei, Hong Kong, on debutaran, i Seül són alguns dels destins que visitaran els quatre músics en menys d'una setmana. En els concerts s'oferirà l'estrena asiàtica de l'obra Fiery Heart de la compositora Elisenda Fàbregas, al costat d'obres de Haydn, Shostakovich, Schubert. Al llarg d'aquesta temporada del 30è aniversari, el Quartet Casals també actuarà a Suïssa, Alemanya, Itàlia, Grècia, el Regne Unit i als Estats Units.
1: La Clam Club rep el guitarrista Tuan Guero.
0: Serà el dia 25 d'octubre i el músic arribarà a la sala barcelonina amb un repertori a solo, repassant algunes de les peces emblemàtiques de la seva carrera. Considerat un dels guitarristes espanyols més versàtils per l'ocasió, està previst que interpreti part del repertori amb algunes peces de la col·lecció de la Clam Club, com ara una guitarra Antonio de Torres.
1: I la Societat de Blues de Rubí proposa un vermut musical pel dia 11.
0: El recinte de Can Ramoneda de la Societat Vallesana acollirà una sessió amb el grup de Rhythm Treasures, amb Miriam Swanson com a vocalista. A les 12 del migdia s'ha programat aquesta actuació que vol recrear l'ambient dels clubs de Rhythm and Blues de finals dels 50 i principis dels 60. I ara un altre nom, el de Pablo Martín Caminero.

0: Recollim així les paraules d'un músic de trajectòria llarga, amb sensibilitat per molts terrenys i molt conscient que cada projecte té les seves particularitats, que cal afinar. Aquí, a banda de la presència metafòrica del músic a qui va dedicat el disc, Martín Caminero ha comptat amb Borja Barrueta, el bateria de sempre.
1: Para cada proyecto, y afortunadamente yo intento ser también prolífico en proyectos, pues ves que hay una energía por parte de los músicos pues que te puede convenir más o menos, o al proyecto convenirle más o menos, y el arte de hacer discos y hacer proyectos también tiene que ver con el arte de saber elegir a las personas que te van a acompañar, ¿no?
0: El disc 51 es presentarà el 15 de novembre dins del Festival de Jazz de Madrid i de moment no hi ha data prevista per aquest projecte, perquè pugi aquest projecte a algun escenari català. De ganes, però, no en falten, ens explica Pablo Martín Caminero, mentre ens recorda alguns dels seus projectes actuals, com ara una trilogia enmarcada en el món del flamenc amb un trio de jazz com a base, i projectes amb músics com el pianista Abe Rabade o l'esmentat i reputat guitarrista i expert en corda polsada Enrique Solinís.

0: Doncs amb la música de Pablo Martín Caminero hem avançat fins ara, que falten menys de 5 minuts per 3 quarts de 7, i de seguida presentem la tercera edició del concurs Conxita Badia, que estrena periodicitat bienal i modalitat per a duets de veu i piano. Ens en parlen de seguida Pau Casant i Andreu Galí.
1: Assaig general.

0: Un dia més, els propers minuts de programa els dediquem a la figura de Conxita Badia, que tan recordada ha estat durant aquest últim any de cinquantenari, però hi ha algunes seqüeles d'aquesta celebració cons que encara han d'arribar, com el concurs de cant que arriba a la tercera edició, i és per això que avui tenim amb nosaltres en Pau Casan i l'Andreu Galí, tots dos besnets de Conxita Badia i molt implicats en aquest concurs, el Pau com a president del jurat i l'Andreu com a membre de l'associació. Doncs bona tarda, benvinguts.
1: Moltes gràcies. Bona tarda, gràcies per convidar-me.
2: Gràcies, exacte.
0: N'hem parlat molt, ara ho dèiem, de la Conxita Badia, i el concurs no deixa de ser un pretext més. No sé, ara ho explicareu, en quina mesura és un concurs dissenyat o que té algunes característiques expressament pensades perquè els concursants també i el públic, evidentment, recordin la figura de la Conxita Badia, no? Suposo que bàsicament el repertori, ara en parlarem, però el format potser és el més innovador, no?
1: Sí, definitivament. És un concurs de cançó per duets de veu i piano. Està obert per intèrprets joves, amb una edat mínima de 16 anys i amb una mitjana d'edat màxima de 30. Uh-huh. El fet que el concurs sigui de duets és especial perquè al final té l'objectiu aquest de reflexar aquesta doble faceta que tenia la Conxita Badia com a pianista i com a cantant.
0: De fet, el concurs no és nou. Com a tal, la capçalera existia i s'ha celebrat dues vegades fins ara. Aquesta serà la tercera edició. El que passa que no hi ha hagut una regularitat que suposo que a partir d'ara voleu establir, no?
2: Correcte. Sí. Tenim la idea que el concurs sigui biennal a partir d'aquesta edició 2026. Les anteriors van ser... La primera va ser, curiosament, en càrrec d'Helena Obratsova, deixeble de Conxita Badia, i es va celebrar a Sant Petersburg. Però ella va voler que el concurs portés el nom de la seva mestra, Conxita Badia, no? Després es va tornar a fer una segona edició el 2020, però un any de pandèmia, i ara ja, doncs, volem promoure doncs, tot aquest jove talent del nostre país, promoure el repertori musical català, poesia en català, perquè creiem que fa falta, i la Conxita Badia justament era un gran intèrpret de la música catalana i exportadora, importadora arreu del món. Mm-hmm.
0: Creieu que això pot fer que les inscripcions siguin més internacionals? Perquè hi ha molta gent... Bueno, la Mireia Domènech, la comissària de l'any, ha viatjat molt durant aquest any per donar-la a conèixer i ha trobat molta gent que encara la recorda, no?
1: Així és, sí. De fet, amb les activitats que hem impulsat gràcies a l'any commemoratiu de Conxita Badia, hem tingut més de 140 activitats i moltes d'elles a fora. Hem estat a l'Argentina, que per nosaltres ha estat especialment emocionant perquè es va fer un acte en el Salón Dorado del Colón, que és un escenari on ella va actuar durant els seus 8 anys d'exili a l'Argentina, però també hem estat a Canadà, hem estat a Mèxic, on tenia una altra de les alumnes importants, que és la Lupita Campos. Hem estat a París, hem estat a Londres, vull dir, hem tingut molt de recorregut amb això.

0: tornem al concurs, doncs, com l'heu dissenyat? Perquè el més important és que d'aquí molt poques hores podem dir ja, perquè dimecres s'acaba el termini d'inscripció, però encara pot haver-hi qui s'apunti a última hora, i suposo que seran benvinguts. Què es trobaran a partir d'aquest moment?
1: Sí, en principi hem dissenyat de fer el concurs en una sola fase de concurs, diguéssim, el dia 21 de novembre, i per poder fer una preselecció, doncs hem demanat que cada duet enviï un vídeo d'una mostra, no? Un quart d'hora de cançó que forçosament hi ha d'haver com a mínim una cançó en català. La resta és tot lliure, i llavors els seleccionats per al dia de la fase final seran també, doncs, ja veurem si acaben, no sé, entre 15 i 20 duets, ja veurem, depèn de quanta gent se'ns apunti, i també, doncs, en principi també cantaran, bueno, interpretaran 15 minuts també de cançó, i amb obligatorietat d'una peça en català mínim.
0: Mm-hmm. Els duets, per considerar-se duet, suposo que és un tema una mica delicat, no? Cada concurs posa les seves normes, o no, com a mínim en el moment en què es presenten al concurs han d'anar junts.
1: Correcte, sí. L'única norma que hem posat és que no, un concursant no pot repetir duet, diguéssim, no? O sigui, no pots presentar-te, si ets pianista, no pots tenir la cantant A i el cantant B, diguéssim, no? Et presentes amb un sol únic duet, no? Si no, podries guanyar dos premis, que no tindria molt sentit. I, de fet, crec que és el tret diferencial del concurs, que actualment, almenys que jo sàpiga, no hi ha més concursos d'aquest estil a casa nostra, no? Hi ha molts concursos de cant, molts concursos de piano, però, com deia l'Andreu, doncs és una manera de reivindicar la figura de Conxita Badia, no només com a cantant, sinó com a pianista, que de fet va començar com a pianista.
2: Ara a mi se m'acudia una pregunta que pot tenir importància o no, eh? Clar, heu dit, ho acotem de 16 a 30 anys, no? Aproximadament. Clar, una persona de 16 anys i una de 30...
1: No, de fet, la mitjana és 30, eh? Podria ser 16 i 44.
2: Clar, si ens podem... això no va dir que és la diferència és... molt gran, no?
1: Sí, no, és per posar els extrems, diguéssim, no? Perquè no es presenti una persona de 10 amb una de 50, no? Mm-hmm. No tindria sentit. Però era per posar algun mínim i un màxim, no?
3: Al final, el concurs també busca com a objectiu la promoció de joves talents aquí a Catalunya, i de fet busquem també la promoció de la cultura en català. I d'aquí que busquéssim, diguem-ne, l'edat mínima de 16, que entenem que és ja que estàs començant la teva carrera musical, i el topall de la mitjana de 30 era justament això que diu en Pau, de marcar un límit. I... Mm-hmm. Sí.
0: Estava pensant que per animar les inscripcions, tu, Pau, que ets pianista, Andreu, no ho sé si ets músic, però com a Pau ens coneixem, acompanyant de cors molt, però de cantants també, no? És a dir, sí. Quin diries que és el secret que ha de tenir un duet, el secret de la comunicació entre cantant i pianista? Ara vaig més enllà del concurs, eh? Però han d'estar... també molt d'acord, al final un concurs és com un concert, no?
1: Sí, no, tens raó, eh? No és fàcil trobar una persona amb la que t'hi entens, però això és com en la vida, no? Hi ha persones que fas un primer assaig, o què et diré, els primers 10 minuts, i ja veus que allò flueix, no? O també passa, doncs, amb els directors. Tu com a músic d'orquestra dius, ui, aquest director, avui patirem, no? Doncs és el mateix, tu et trobes amb un cantant, en el meu cas, perquè sóc pianista, i dius, ostres, és que no cal quasi ni dir res, fas música i surt sol, no? I, evidentment, també s'ha de treballar molt, no? I això és el que valorarem en el concurs, juntament amb la resta de membres del jurat, que ara, si vols, passem a detallar.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, tenim dos cantants, que són la Sonia Stenhammar, de Suècia, que ella va ser deixeble de Conxita Badia, i ens fa molta il·lusió que vingui, ella viu a Ginebra, però ja va estar aquí en un homenatge que es va fer també al Palau de la Música recentment, i va dir que qualsevol cosa per Conxita Badia, ella torna a venir. Per tant, ens fa molta il·lusió. Ella, de fet, és la responsable del concurs Stenhammar de Suècia, que és un dels concursos, era el concurs Vinyes de Suècia, diguéssim. Mm-hmm. Doncs també tenim com a cantant el Joan Martín Royo, baríton, professor també al Conservatori del Liceu. Després, com a pianista, estem la Montserrat Cabero, que és professora del Conservatori Municipal de Música del Bruc, que és on es fa el concurs, que casualment ella és filla d'una deixeble de Conxita Badia, de Montserrat Puello.
0: Clar.
1: O sigui, també està lligat per aquest sentit, no? Com a pianista també estic jo mateix, Pau Casan, i ens falten dos membres, que una és la Sílvia Pujalte, de l'associació Franz Schubert, que com que entreguem un premi de la Associació Franz Schubert en forma de beca per poder assistir a Masterclass, doncs era també un ideal en aquest sentit. I Hélène Giraudier Bonnet, vídua de Narcís Bonnet, del qual també s'entrega un premi especial a la millor interpretació de cançó de Narcís Bonnet.
0: Exacte, juntament amb els jurat, els premis són un altre al·licient, perquè negar-ho, no? Suposo que per molts candidats, no? Per tant, quins premis opten qui es presenti al concurs?
3: Tenim premis d'entre 1.000 i 2.000 euros, i després hi ha un premi que, gràcies a l'associació Franz Schubert, que organitza, són els organitzadors de la Schubertiada, i que són els organitzadors dels cursos internacionals de LEAD, que es diuen LEAD the Future, i és una doble beca per poder participar per l'edició d'aquest desembre. I després hi ha la menció especial del Premi Narcís Bonnet, que en farà entrega la seva vídua, la Hélène Giraudier, que serà, com ha dit en Pau, una de les membres del jurat.
0: No sé si ho hem dit prou, estem parlant de duets, el repertori sembla que havia de quedar circumscrit al LEAD, però he parlat de cançó, i no sé si algun duet pot presentar una cosa que se'n vagi una mica més del gènere. Un arranjament d'una ària d'òpera suposo que és estrany, no?
1: No, en principi és només per cançó artística. No entraria àries d'òpera perquè serien, diguéssim, arranjaments d'apertures orquestrals per a piano, diguéssim, no? En principi són peces pensades per a veu i piano, exclusivament, podent-se transportar, això sí, al registre de cada cantant, en cada cas, no? Però, i a més amb la llengua original, això també ho hem posat a les bases.

0: Aquesta serà la tercera edició del concurs de Can Conxita Badia. Com hem dit, si tot va bé, doncs comença una periodicitat bianual, vol dir que el següent edició seria el 2028. I entremig suposo que passaran coses, ho dic perquè fa pocs mesos, en la cloenda de l'any, vau presentar aquest llibre que avui ens heu portat, que de fet ja n'havíem parlat, que sortiria, però ara podem confirmar que és una realitat. Han passat moltes coses durant aquest any, no sé si més enllà d'això queda en algun projecte també que s'hagi iniciat, no sé si vosaltres ho sabeu, eh?
1: Sí, des de l'associació Memòria i Veus Conxita Badia i el seu entorn seguirem organitzant activitats. És una associació que inicialment neix per donar, diguem, una visibilitat a la cantant, però que després també ha marcat com a altres objectius fer promoció d'altres personalitats de l'entorn de Conxita Badia. I aquí entren doncs, persones com Narcís Bonet, que ja l'hem esmentat, que a més és família política de Conxita Badia, perquè una de les filles de Conxita Badia es va casar amb Jordi Bonet Armengol, germà de Narcís Bonet Armengol. Uh-huh. I després també hi ha altres personatges importants de la família, com podrien ser, per exemple, en Jordi Bonet Armengol, arquitecte, o podríem parlar també de Josep Mariano de la Sarte, podríem parlar de Lluís Gozman Benet, també compositor d'aquí de Terrassa. No sé si em deixo algú, Pau?
2: Bueno,
0: la llista és molt llarga. Molt musical, sí.
2: Sí, sí, de fet, fa poc es va fer una missa en homenatge a Lluís Bonet i Armengol, germà de Narcís Bonet, que va, sí, ens va deixar, sí, fa poc, que ha estat molts anys mossèn de la Sala Família. Mm-hmm. Sí. Ara també anava a citar-te que properament també tinc un altre concert en relació a Conxita Badia, d'un espectacle que s'ha anat fent diverses vegades, també es va fer al Petit Palau. Aquesta ocasió doncs, anem a Mallorca a interpretar-ho el 30 d'octubre a la Fundació Sa Nostra. És un espectacle titulat Vine a tu i les cançons, que és el que deia Enric Granados a Conxita Badia, i el faré conjuntament amb l'Ulrica Jala, soprano, i Eulàlia Domènech, rapsoda. I és un espectacle molt interessant perquè combina cartes entre els compositors i Conxita Badia, entre els poetes i Conxita Badia. Hi ha unes cartes de Ventura Gassol des de la presó que, bueno, no pots escoltar-la sense emocionar-te. Són fantàstiques.
0: Anava a dir si heu descobert moltes coses de Conxita Badia de vosaltres durant aquest any, però potser vosaltres ja les heu sentit des de sempre i més aviat aquest any no les heu descobert, sinó que les heu explicat.
2: No, jo segueixo descobrint, escoltant, sí, el doble CD aquest, que hi ha 72 pistes, penso, ostres, aquesta cançó no l'havia sentit mai, perquè se n'ha recuperat d'uns LPs que estaven per allà perduts i s'ha fet una gran feina de recuperació d'aquest material per poder-ho publicar, i hi ha peces que dic, ostres, això és una troballa.
1: Sí. De fet, a vegades amb la família fem broma de que n'hi ha per fer una sèrie thriller, perquè, és clar, estem parlant d'una dona que marxa amb les seves filles perquè el seu marit se'n va anar primer al Brasil, marxa amb les seves filles primer a l'exili a París, de París salta l'oceà Atlàntic i se'n va a Brasil, després 8 anys a l'Argentina, torna, però és que a més es fa un fart de viatjar abans de l'exili, Londres, Viena, Berlín, cul inquiet.
2: Sí. I tant.
0: Ho coneixem bé. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa important que vulgueu afegir, sinó que recordant això a la transcripció.
2: Sí, sobretot això, recalcar que la gent, escolta, que s'animi, que s'apunti, que és molt important avui en dia donar a conèixer la nostra música, participar. No es tracta de guanyar, òbviament, de tot el pot guanyar, però que no... Perquè també hem tingut una mica la inquietud d'ostres, els nostres alumnes no són prou... Perquè la comissària de l'any Conxita Badia ha anat per diferents conservatoris a promoure-ho, i, ostres, no tindrem el nivell, res, endavant, teniu el nivell perfecte per presentar-vos, i de fet, d'aquesta manera, és com s'aprèn, no? Preparant-se per un esdeveniment així. Per tant, endavant, i us hi esperem.
1: És que és ideal, justament, per gent que no ha participat mai en un concurs. Vull dir, quan busquem joves talents i marquem l'edat mínima amb 16 anys, estem buscant això, estem buscant gent que està per començar la seva carrera professional.
0: Doncs vinga, ens quedem amb aquests missatges i us desitgem molta sort en aquesta tercera edició del concurs. Andreu Galí, Pau Casan, que vagi molt bé. Fins una altra.
2: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Assaig general.
1: Doncs fins aquí el programa d'avui. Com sempre, un minut abans de marxar per avançar els continguts del de demà dimarts. Parlarem, entre d'altres, de la nova temporada de concerts de l'Associació Catalana de Compositors.
2: I també conversarem amb l'escriptora Marta Sant Miguel sobre el llibre Última Escala, una novel·la inspirada en la vida i l'obra d'Enric Granados.
1: Doncs això i més a partir de les 6 de la tarda de demà aquí a Catalunya Música. Fins llavors ens acomiadem l'equip format per Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Fins demà.

0: Directe a l'Òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dimarts us oferim...
1: Aida, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el rol protagonista de l'esclava captiva, el tenor Piotr Bechaua com a Radamés i el baríton francès Ludovic Tessier en el rol del rei Amonasro, dirigits pel mestre italià Antonello Manacorda al capdavant del cor i l'orquestra simfònica del Liceu.
0: Directe a l'òpera, des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dimarts, a partir d'1:15 de la tarda, amb Xavier Montagut, Marc Ruiz i Judit Jordana.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Entre nosaltres, la riquesa representa l'oportunitat d'actuar i no una excusa per ser superbs. Pericles, polític i general de l'antiga Grècia del segle V abans de Crist. De fet, aquest és un fragment del seu famós discurs, perquè l'antiga democràcia atenesa ja es feien bons propòsits, però només es van complir en part. De fet, aquell projecte polític que es basava en el fet de no avergonyir els pobres, sinó comptar amb ells. 25 segles després, les desigualtats continuen sent les ferides silencioses del sistema democràtic. I molts busquen arguments rics per desentendre's de la pobresa. I de fons, doncs de fons és música de Marcello, d'Alessandro Marcello. De fet, és música de Johann Sebastian Bach, podria dir, perquè ell va adaptar el concert per oboè en re menor de Marcello. En va fer una transcripció per a teclat d'aquell famós concert. L'interpreta Katia Buniatoshvili. Preparats? Doncs això és Catalunya Música i comença el Gran Tour. Benvinguts.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I el següent trajecte, el segon trajecte. Mireu, us el proposo fer amb aquesta música, que és el Cant de les Parques, de Johannes Brahms. És una majestuosa obra coral per a cor mix i orquestra, que està basada en un text d'un poema de Johann Wolfgang von Goethe, Ifigènia entre els taures. Aquest és el títol d'una tragèdia d'Eurípides que data de l'any 414 abans de Crist. I de què parla? Doncs representa, contrasta el poder impecable i la vida serena dels déus amb la vulnerabilitat de la humanitat. I el resultat de tot plegat és aquesta peça que representa la darrera obra coral amb orquestra que va escriure Johannes Brahms.

Doncs era música de Johannes Brahms, era el Cant de les Parques, aquesta obra coral per a cor mix, i que nosaltres sentíem a la versió del cor i l'orquestra filarmònica de Praga sota la batuta de Giuseppe Sinopoli. I som ara l'any 1947, amb aquest tema. La música la varen escriure Ralph Barnes i Buddy Herman. I un temps més tard, Johnny Mercer hi afegiria la lletra. La varen titular Principis de tardor. I ara qui l'interpreta és Anita O'Day.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: Deia Richard Wagner que aquesta sinfonia era com una apoteosi de la dansa. És com una mena de glorificació del ritme i del moviment. Es referia a la sinfonia número 7 de Ludwig van Beethoven.

Doncs era música de Beethoven. Era l'Allegretto, el segon moviment de la Sinfonia número 7 en la major, l'Opus 92. Sí que sentíem en la versió de l'Orquestra Ínsula sota la batuta de la

Aurens Ekelbey. I ara el viatge. Ens porten una de les planes més cèlebres i profundes de la música llatinoamericana. És d'Héctor Villalobos. I amb aquesta música el que fa el compositor va aconseguir, en aquest segon moviment de les seves baquianes brasileres número 4, una síntesi perfecta entre la música de Johann Sebastian Bach i la melangia àrida del Sertau, que és una regió geogràfica, climàtica i cultural de l'interior del nord-est del Brasil, una de les zones més icòniques, dures i mitificades del país. I aquí el compositor el que fa és agafar aquesta font folklòrica connectada directament amb la terra del seu poble i ho combina amb la forma dels corals luterans que Bach harmonitzava. I el resultat és aquest coral que porta per títol aquest moviment, que porta per títol Canto do Sertão.

0: Així s'acaba aquesta bellíssima plana d'Heitor Villa-Lobos, aquest coral de les seves baquianes brasileres número 2, aquest canto dissertau que sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Cincinnati sota la batuta de José Luis López Cobos.
1: Avís als viatgers. Si teniu algun suggeriment, una idea o simplement voleu dir la vostra, ho podeu fer escrivint a elgrantour@catmusica.cat. Seguiu gaudint del viatge.

Ahir vaig somiar que tornava a Manderley. Doncs així comença. Aquesta és una de les introduccions més famoses de la literatura anglesa. Doncs aquí anirem, a Manderley, a una finca fictícia que té un paper molt important, central, en el llibre Rebecca, de l'escriptora anglesa Daphne du Maurier. El va escriure l'any 1938 i al cap d'uns anys, dos anys, arribava al cinema. La dirigia Alfred Hitchcock i li posava el mateix nom. I així començava la pel·lícula amb la primera frase de la novel·la. Ahir vaig somiar que tornava a Manderley. I com que avui és dilluns, doncs, si us sembla, farem la parada aquí, en aquesta gran finca, a la vora del mar, l'antiga casa familiar aristòcrata que està habitada per Maxine de Winter i la seva dona, la seva segona dona, perquè la primera senyora de Winter està morta des de fa aproximadament un any. I després també apareixen altres personatges. Un que té molt d'importància és la majordoma, la senyora Danvers. I a partir d'aquí arranca aquesta història. Una història que, com us deia, Alfred Hitchcock va portar al cinema dos anys després que l'escriptora britànica Daphne du Maurier l'escrivís. Quan ho va fer-ho, tenia 31 anys. I tot i que la ubicació geogràfica d'aquesta finca no existeix, s'assumeix que està a Cornualles, on vivia la mateixa escriptora. Tot i que la ubicació està indefinida i crea una atmosfera d'aïllament i descol·loca en el lector, o en aquest cas a la persona que està veient la pel·lícula. Tant se vol ni s'especifica quina ciutat se suposa que està a la vora, a excepció d'una petita ciutat igualment fictícia que es diu Kerrit. I a partir d'aquí, la pel·lícula també és una continuació de la novel·la en aquest sentit, perquè encara que Hitchcock va visitar diverses mansions i propietats, finalment va decidir crear aquest castell íntegrament en un estudi, per no destruir la impressió aïllada amb llocs de rodatges realistes. I per què us parlo d'aquest lloc? D'entrada perquè avui és dilluns i m'agrada anar a un destí concret, però també perquè des del principi de la història, Manderley, des del principi de la història, queda clar que és un lloc inassolible i perdut per sempre. I la seqüència introductòria descriu un somni, on la narradora visita unes runes que alguna vegada van ser Manderley. I a mesura que avança la història, la novel·la, la pel·lícula, això demostra ser una tasca impossible. I al final, el castell crema en flames. Bé, us deia que la novel·la va ser escrita l'any 38 i que dos anys més tard Hitchcock la portava al cinema. Era la seva primera pel·lícula que rodava als Estats Units. Una pel·lícula que va guanyar dos Oscars a la millor pel·lícula i a la millor fotografia en blanc i negre i va obtenir 9 nominacions. De la música no en van dir res, tot i que té una de les bandes sonores més boniques que va escriure aquest compositor. Que qui era? Doncs ell era alemany, havia nascut l'any 1906, va morir a Los Angeles, a l'edat de 61 anys. Es deia Franz Waxman i va ser un gran compositor, es va convertir en un gran compositor de bandes sonores un cop va arribar als Estats Units. Bé, i en aquí el que fa el compositor és inspirar-se en la complexitat de la novel·la. Considerava que aquest projecte era fins aquell moment la seva obra més desafiadora i potser ell deia que era una de les millors de totes les que escriuria. Es va inspirar en els contrastos de la història, en la ingenuïtat de la protagonista, la sofisticació del seu home, de Màxim, i de la presència sinistra de la majordoma. Però el que té importància aquí és que el compositor el que va fer va ser fer servir música per definir els personatges concrets, com el tema de Rebecca, que servia per identificar-la amb ella. També va utilitzar una figura recurrent, que era el tema d'amor, que recorda el batec del cor humà. Després, contrastos orquestrals. També el vals de Beatriu, que és la seva cunyada, etc etc. Però mireu, al darrere d'ell, d'aquest compositor, hi havia un personatge, una figura que va tenir molt de pes en tota la pel·lícula, que era el productor, David Selznick, un dels grans productors de Hollywood de l'època daurada del cinema. I en aquest cas, el productor, com us deia, d'aquesta pel·lícula. Bé, la música li van encarregar a Franz Waxman. Però, en canvi, l'altre, Selznick, el productor, tenia tot el control sobre la producció i la música i podia demanar en tot moment canvis o substituir fragments musicals. En tot cas, aquesta música que estem sentint també va tenir un paper molt important a la pel·lícula. Li acabaria donant impuls en el personatge i acabaria donant impuls, evidentment, a tota la pel·lícula, a Hitchcock, a tots els personatges, etc etc.
I ara sí, el que fem és fer volar la imaginació i ho fem amb la primera frase en què comença aquesta novel·la i la pel·lícula. Ahir la nit vaig somiar que tornava a Menderley.

I avui, com a souvenir... Daphne du Maurier. Evidentment que no me la podia saltar a l'escriptora d'aquesta gran novel·la que després arribaria al cinema, Rebecca. Acabem de sentir la banda sonora, uns extractes de la banda sonora de la pel·lícula del 1940, dirigida per Alfred Hitchcock, amb música de Franz Waxman. Doncs aquest és el souvenir d'avui. Ella, l'escriptora d'aquesta novel·la. L'any 1993 va sortir una biografia autoritzada, la va escriure Margaret Foster i dedicada a aquesta escriptora. I diu, una de les frases que més m'ha cridat l'atenció és: el que és fascinant és que la manera seva de viure, la seva vida personal, va influenciar de manera decisiva la seva escriptura. Un cop coneixes la seva història, canvia la manera com ho llegeixes tot. Per què? Per què diu això? Doncs mireu, ella havia nascut a Londres l'any 1907, res, quatre ratlles, i va gaudir sempre d'un ambient molt refinat. Els seus pares li van donar una educació exquisida i les seves bones relacions li van permetre publicar els seus primers escrits. En tot això, es va casar amb un personatge que va arribar al tractament de ser, i ella mateixa va arribar a la distinció de dama de sa majestat. Junts vivien en un castell, una mansió a la costa de Cornualla, que li serviria com a escenari d'algunes de les seves obres més importants, entre ella Rebecca. En tot això, la primera novel·la va arribar l'any 31. Només tenia 24 anys. Després arribarien tres novel·les més, una d'elles, Rebecca, que la convertiria en una de les autores més populars de la seva època. I a partir d'aquí, altres, com La meva cosina Raquel, Besa'm una altra vegada, Foraster, etc, etc. A les seves memòries s'explica que el seu pare volia un nen quan ella va néixer. Volia que arribés a ser mariscal de camp. I clar, ella, descontenta, hauria volgut néixer nen. Explicava ella, va fer que desenvolupés un alter ego masculí per a ella mateixa. De fet, també es va esmentar alguna relació amb algunes dones, però bé, tot plegat va fer que la seva vida fos tan rica, tan atormentada, tan complexa, en tants patiments i en tantes alegries, que les seves pel·lícules estan amarades de tota ella. I de fons, fixeu-vos, de fons és música preciosa. De fons és música, és una fantasia per a violí i orquestra que va escriure el mateix compositor, Franz Waxman, basant-se en la música de Tristany i Isolda. La va fer servir per la seva pel·lícula humoresca. I no em digueu que no s'assembla, també, que no té l'aire de la pel·lícula, de la banda sonora que acabem de sentir. Ja ho veieu, estimats i estimades, així tanquem el cercle amb una història més de la història i ens retrobem demà, com sempre, si voleu, aquí a la sintonia de Catalunya Música, al Gran Tour, això sí, fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical i poètic. Us ha fet companyia, qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour, un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: Escolta. Què sents? Et calma? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.
1: ...2026, 150 aniversari de Pau Casals.
2: I am a Catalan.
1: Catalunya Música i Catalunya Ràdio celebrem el naixement d'un dels músics més inspiradors del nostre país.
2: Catalonia has been the greatest nation in the world.
3: Un cellista universal, un humanista, un símbol de pau i dignitat.
1: Tots els nostres programes s'hi sumen amb concerts, entrevistes, reportatges per homenatjar el seu llegat i la seva figura.
2: Jo sóc únic, ni hi haurà ni hi ha hagut un nen com jo.
3: Celebrem l'any de Pau Casals, un referent universal.
1: A Catalunya Música i Catalunya Ràdio.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom, i a punt de marxa després d'aquest cap de setmana i dilluns, de fet, de pluges i afectacions amb nous rècords. Sentim el mal i la desfeta causada en tantes persones i béns, i agraïm un cop més la reacció solidària, sorprenent, la capacitat que tenim les persones de mobilitzar-nos quan arriba un moment i d'ajudar de maneres tan diverses. I sigui com sigui, el Capità Esrea us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta amb sabor força particular, difícil de comparar, perquè és prou salat, prou elegant, amb un punt marí mineral de concentració fina amb gust d'aigua de mar, com perles delicioses, saboroses, delicades, vaja, com uns blinis amb caviar. O, si ho preferiu, torradetes amb caviar. Sortirem de Sant Petersburg. Després saltarem a Tver, a Rússia. D'allà cap a Tbilisi, Geòrgia, via Montenegro, als Balcans, Mysore, a l'Índia, Sydney, Austràlia, Nagano, Japó, Sitkau, Alaska. Avui trepitjaré per primera vegada Alaska. Alaska! T'imagines estar un temps a Alaska? M'agradaria veure-ho, allò. Per cert, no hi haurà ningú que ens estigui escoltant des d'allà dalt. Mira que si arribés una trucada d'Alaska. Bé, després baixarem per la costa pacífica cap a Burnaby, a tocar de Vancouver, i d'allà acabarem, passarem per Montreal i tancarem a Lincoln. Lincoln, entre Sheffield i Birmingham, el comtat de Lincolnshire, i allà doncs pararem. I què més? Doncs la cirereta. La cirereta serà amb els compassos de les trompetes i la grandiositat de la marxa triomfal d'Aida, de Verdi, i també aquell moment tan íntim de Celeste Aida, l'àrea en què Radamés confessa el seu amor per Aida. Així tancarem, de la mà, per cert, del nostre company Xavier Montagut. Què, us hi afegiu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I l'enganxosa, quina és aquella música que us persegueix fa temps? Al David li passa això. No, no, no.

0: És veritat, cadascú se'n somieix a la seva manera, eh? Quina és la vostra? En teniu alguna? Feu-nos-la arribar, que ens agrada. El 607-470-305. Sí, home, ara us farem arribar això, algú dirà. Bé, és per allò, aquell teva meva, una mica aquell joc, aquella dialèctica radiofònica. Doncs quin número de telèfon has dit? El 607-470-305. I en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música. El comandament tècnic, Pol Regàs.
1: Bon vespre i bon viatge.
0: I copilotant, Anna Hernández. Anna, benvinguda.
2: Com estem? Com
0: et veig, et veig bé.
2: He dormit molt aquest cap de setmana.
0: Això va sempre. Ja,
2: he dormit, bueno, com un nadó. Sí. I això va molt bé.
0: I tant que va bé. Recordo... Ara, mira, no obro un arxiu perquè tinc por d'equivocar-me. Però... no me ve el nom d'ell, neuròleg,
2: sí.
0: Ja me vindrà més tard, que recordaré sempre, que explica que quan dormim profundament és com si passés, saps aquella brigada dels municipis?
2: Uns soldadets, que venen a...
0: Una brigada sí, sí, que sí. Neteja, diu el mateix, el cervell, no l'has cacarint, ara m'ha vingut, neuròleg que ja no hi és, el cel sigui. És, passa com una brigada netejant tot allò desendreçat. I per això la gent que té la desgràcia de no poder descansar bé, llavors, esclar... No
2: es troben pitjor.
0: Estan
2: pitjor. Sí, és totalment lògic. És un moment per reparar tot.
0: Però
2: tots
0: aquí
2: els
0: mals. Anem per música.
2: Anem per música. I abans vull fer una petita crida. És un petit experiment, a veure si ens funciona. El motiu no el sabreu encara, d'aquesta crida. El sabreu ben aviat. Però estem mirant de recollir àudios breus dels oients que ens puguin explicar alguna anècdota relacionada amb el món epistolar, amb les cartes.
0: Sí.
2: Per exemple, guardeu alguna carta com si fos un tresor, escriviu cartes, quan éreu joves, en teniu alguna que guardeu, no? Que la recordeu en concret? Si és el cas, ens agradaria molt saber-ho i que ens féssiu arribar un breu àudio al 607-470-305 i ben aviat sabreu per què.
0: Molt
2: no us
0: bé.
2: Ho volem dir encara.
0: M'agrada molt això. I el ressò d'ahir?
2: El Fixa't com sona, un programa que passa d'avis a pares i a nets.
0: Mariona, benvinguda.
3: Hola, gràcies. Però jo, des dels 6 o 7 anys, canto en una coral de Sant Feliu de Llobregat i, bueno, i també toco piano i m'agrada molt la música.
0: M'estic emocionant, Mariona, m'estic emocionant amb això que expliques. No tindries pas la mare per aquí al costat?
4: Sí, jo també estic molt emocionada, la veritat.
0: Que bé, que bé.
4: Doncs jo també canto una coral, però no juntes, sí.
0: Ah, no juntes,
4: sí, doncs. Una coral. No, ella amb una coral infantil i jo amb una altra.
2: I per aquí també hi havia l'àvia, que també se'ns van explicar que les tres doncs, els havia, estaven
0: molt
2: unides
0: bé,
2: per aquest programa.
0: Bé.
2: I això és la ràdio i el seu poder, no? També, de fet, avui la Montse, la mare, ens ha escrit doncs, agraint-nos i, vaja, li hem de dir que gràcies a ella per trucar i per ser-hi.
0: Això és...
5: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
0: Que en aquest cas és de dijous passat, no? Perquè hi ha hagut pel mig aquest cap de setmana alterat. Les temperatures, de moment, no acaben de baixar, eh? Molta aigua, però màniga curta. Bé, ara, atenció a la misteriosa U. Ah! Hi ha algú que li hagi vingut? 93-048-53-21, 93-048-53-21, 607-470-305, o bé, fixa't com sona, @catmusica.cat.
6: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Mira, ara mateix som a Sant Petersburg, Rússia, construïda sobre un conjunt de més de 40 illes connectades per centenars de ponts, amb l'Hermitage, que és un dels museus més grans del món. I diu que hi ha més de 3 milions d'obres d'art repartides en els centenars de sales de les tres plantes. I es diu que dedicant només un minut a observar cada peça, només trigaríem 8 anys a veure la col·lecció sencera. Són 24 quilòmetres de recorregut en total. I en una ciutat tan monumental... i trobem música a l'alçada. A Sant Petersburg va néixer l'any 1833 l'autor d'aquestes danses polovtsianes, melodies tan evocadores i cantables que gairebé un segle i mig després fins i tot han saltat al terreny del pop. Fixa't com sonen.

0: amb la interpretació del cor i la sinfònica txeca, les danses polovetsianes. Escena final del segon acte, òpera El príncep Igor, d'Alexander Borodin, un dels grans compositors russos del XIX. I volem posar l'accent en el fet que, a més de compositor, era químic i metge. Sí? La música i la medicina poden semblar dos mons molt diferents, però comparteixen molt més del que sembla. No són pocs els professionals de la salut que viuen la música amb passió, professionalment o per afició. És la música que cura, podríem dir. Un exemple, l'orquestra Ars Mèdica del Col·legi de Metges de Barcelona celebra 40 anys. Està formada per 42 músics, 18 dels quals són professionals de la salut, majoritàriament metges. I d'aquesta relació entre medicina, música i cultura en sap prou bé la doctora Lola Bou, una reconeguda i premiada dermatòloga que a partir de demà, dia 6, assumeix la presidència de la secció sènior del Col·legi de Metges de Catalunya, un programa anual en què la música no hi faltarà i us avancem una primícia. Ni tampoc aquest programa, el Fixa't com sona. Doctora Bou, benvinguda i enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies, Xavier.
0: A partir de demà assumiu la presidència del Col·legi de Metges Sènior. Quin és el principal repte que us marqueu per aquesta nova etapa?
1: Doncs deixar una empremta que sigui bona per tots els nostres associats i per al nostre entorn. Com el que jo dic és donar felicitat a tothom el que puguem.
0: La inauguració serà amb una conferència sobre la felicitat a càrrec de David Escamilla. Per què heu volgut posar la felicitat al centre de la inauguració?
1: Perquè jo crec que és molt necessari i que igual que altres sentiments es poden encomanar, la felicitat també s'encomana. I si ens l'anem passant dels uns als altres, doncs estarem molt millor i viurem molt millor. En un món que hi ha tantes preocupacions i tants entrebancs i tants inconvenients, doncs em penso que val la pena de que treballem en aquest sentit i compartim els sentiments.
0: I què significa per la doctora Bou presidir el Col·legi de Metges Sènior? I quin paper voldríeu que tingués aquesta institució en la vida dels metges un cop deixen l'activitat assistencial?
1: Mira, la secció sènior del Col·legi de Metges és la secció més nombrosa dins del Col·legi de Metges. Nosaltres som 40, una miqueta més de 42.000 metges col·legiats i d'aquests 42.000 el 25% són sèniors. Això vol dir que cada vegada hi ha més persones sèniors tant en el col·legi com en la vida habitual a tothom, no? Aleshores, es tracta d'intentar ajudar al màxim en tots els sentits en totes aquestes persones, siguin metges o no metges, però vaja, en aquest moment estem en el Col·legi de Metges. I què vol dir això? Que ens hem de preocupar, doncs, de tot. De socialitzar, d'ajudar els que estiguin en situacions de risc, els que tinguin manca de salut, etc. No? I llavors tot això és el que nosaltres, des de la nostra junta directiva de sèniors, doncs treballem en aquest sentit. Nosaltres som una junta directiva, jo sóc la presidenta, però tinc vicepresident, secretari, tresorer, vocals, i que tots anem a la una. O sigui, tinc un grup fantàstic de metges, tots generosament, s'hi deixen la vida per fer coses que siguin bons pels metges, evidentment, però també això rebota la societat. I així estem.
0: I doctora, així grosso modo, quins seran els principals eixos del programa per aquesta nova presidència?
1: Doncs, a veure, potser el que més es veu és la nostra agenda cultural, que això, o sigui, és el que arriba més a la gent, tant els propis metges com en els associats i com els altres metges, no? I aleshores, doncs, fem totes les activitats que siguin necessàries i participem en totes les activitats del col·legi que tenen a veure amb els metges sèniors. I com deia, per exemple, tenim un PPS, que és el Pla de Protecció Social, i que és per ajudar tant en els metges com en els familiars de primer grau dels metges, des dels fills orfes de metges, per exemple, gent que necessita unes cures especials de salut, etc. No? I llavors doncs, estem sempre treballant en aquest sentit. I ja no solament nosaltres aquí a Barcelona, perquè el Col·legi de Metges està dividit a Catalunya, amb les quatre, Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, sinó que també estem lligats amb Espanya, amb totes les altres províncies, i fent també activitats que van molt lligades i sobretot explicant molt bé tot el que fem, que els hi serveix bastant d'exemple, perquè aquí fem moltes coses que en altres llocs no, o no tenen possibilitats, o no hi han pensat, o no tenen els mitjans. I així doncs ens ajudem entre tots.

0: És el Nocturn a dues veus d'Héctor Berlioz, que va fer medicina, va estudiar medicina, però la música va tenir més força. La música també tindrà un paper important en aquest doncs, programa, i no sé si ens podeu avançar o destacar algun dels actes previstos, Lola.
1: Sí, en tenim molts, perquè nosaltres programem de trimestre en trimestre. I això, mira, et puc dir, per exemple, ja vas dir que demà hi ha el David Escamilla parlant de la llavor de la felicitat, però, per exemple, aquest any tenim una conferència trimestral de les òperes de Wagner a càrrec de l'Oriol Pérez Treviño, que és un gran musicòleg. Després també ve professor de l'ESMUC, que també ve durant tot el trimestre, també ens ve a fer algun concert de piano, Rafael Salinas. I després fins i tot tenim el passe de la pel·lícula Wolfgang, en què assistirà el productor, la guionista, el nen protagonista, que venen tots en persona i farem un col·loqui. És a dir, que la música és importantíssima. Com has dit molt bé, tenim molts metges, tenim compositors, de fet, i intèrprets. En la junta directiva tinc dos metges, el doctor Guilà, que ell és compositor i també intèrpret, i el doctor Santiago Rosales, que també és compositor, intèrpret, bé, o sigui, que és fantàstic i d'una generositat extraordinària, que només fan que donar i donar. Sí, de tots els altres.
0: La setmana passada vam escoltar el doctor Casaldàlia, que també en va ser una mostra.
1: Sí, sí.
0: I, per cert, doctora, també amb una mica de sort, si res no es torça, hi haurà l'emissió en directe del Fixa't com sona des de l'auditori del col·legi, no? Sota l'anunciat,
1: sí.
0: La música que cura.
1: I tant que sí, i serà un dia que ho direm molt, molt, molt, molt. I, a més, tenir el Xavier Solà al col·legi de metges, això és ja...
0: Paraules majors, paraules...
1: La guinda del pastís, la cirereta del pastís, serà... Mira, la veritat, Xavier, estic tan entusiasmada, tan contenta, tan il·lusionada, perquè, clar, jo tiro de mà de tots els amics i de tothom, i tothom m'ajudeu, tothom esteu... I em donen els mèrits a mi, però no, jo no en tinc cap de mèrits. Gràcies a tots vosaltres, que això és fantàstic.
0: La doctora Bou, durant molts anys, ha cuidat a tantíssimes persones des de la seva consulta. Vostè és metgessa i també té una sensibilitat especial per la cultura. Què creu que pot aportar la música a la salut i al benestar dels professionals de la medicina, especialment quan arriba la jubilació?
1: És que jo no crec que pugui haver-hi salut sense la música, Xavier. O sigui, la música és imprescindible, per mi, des del meu punt de vista. I la prova és, com has dit molt bé al començament, no?, que hi ha gran quantitat de metges que estan molt vinculats a la música. A la nostra presidenta mateix, que tenim presidenta del Col·legi de Metges, la primera vegada en tota la història del Col·legi de Metges, que hi ha una dona fantàstica, meravellosa, la doctora Elvira Bisba, i ella és una intèrpret de jazz fantàstica. I ho fa molt bé. Doncs començant per la presidenta i acabant per el darrer col·legiat, que no sé si l'últim col·legiat fa alguna de música, però tenim intèrprets de coral, com has dit molt bé, de la nostra orquestra. Metges que acompanyen...
0: Em sembla que l'hem perdut.
1: Quan el Covid, quantitat de metges tocaven algun instrument i acompanyaven els pacients que estaven o malalts o fins i tot en el moment del traspàs. O sigui, amb una sensibilitat extraordinària. A mi se'm posa la pell de gallina quan explico aquestes coses, perquè és fantàstic. O sigui, i per això només poden fer persones amb una empatia especial, acostumats a viure amb el dolor.
0: Doctora Bou, els millors desitjos en aquest nou repte en què continuarà cuidant les persones des d'un altre àmbit, però amb el mateix rigor, la mateixa atenció i, sobretot, el mateix efecte. No sé si voleu acabar amb algun missatge a l'audiència i als professionals que ens escoltin.
1: Donar-te les gràcies a tu per aquest anunci o aquesta entrevista, i que tothom us segueixi escoltant, que a tothom quan li parlo tothom, sí, home, el programa aquest és tan fantàstic, és tan fantàstic, el Xavier, tot el que fa, i tant.
0: Lola, una abraçada ben gran.
1: Moltes gràcies igualment, Xavier, moltíssimes gràcies, una abraçada.

0: Fixa't com sona, edició clàssics. Notes i veus.
1: Doncs sí, som a Sant Petersburg i no marxem de Rússia. Ens anem fins a Tver. Tver, no sé si ho dic bé, a mig camí de Moscou, via sud. Va ser la gran rival de la capital russa durant els segles XIII i XIV, quan el Principat de Tver era un dels estats més poderosos de la regió. La lluita entre prínceps va ser ferotge fins que Ivan III va annexar Tver a Moscou el 1485. A Tver fa 37 anys hi va néixer una pianista d'èxit, però abans de passar a ella, atenció a la misteriosa U. Hi ha algú que li vingui? Si vol provar-ho, 93048-5321. Què guanyarem? Una dedicatòria? En sèrio? Sí, una dedicatòria. Per acabar el programa, poder-li dedicar a una persona viva o morta el tema que us agradi i unes paraules a continuació. Trieu Pedro Sánchez, per exemple. Doncs bé, què li diríeu, no? 93048-5321 o bé el 607-470-305 o el fixa't com sona@catmusica.cat. Doncs sí, a Tver, on ara estem, fa 37 anys hi va néixer una pianista d'èxit tant a les sales de concert com a les xarxes socials. Fixa't com sona.

0: és la jove Anastasia Huffman. I el vals en la menor, o vals 19, miniatura íntima i pòstuma de Frédéric Chopin, no es va publicar fins als 12 anys després de la seva mort i va ser a nom de l'alumna i patrona, la baronessa Charlotte de Rothschild. 100 anys després, però, els musicòlegs van dir: «Ei, un moment, això ho va fer Chopin». En van certificar l'autoria real i es ve que es va saber que va ser un regal personal sense la intenció que fos signat pel propi Chopin. I Anastasia Huffman, talent als auditoris i a les sales de concert, milers de seguidors, però, ailes, pateix dolor crònic, fibromiàlgia, una malaltia silenciada que afecta principalment les dones. Dona el 50% dels seus ingressos a fundacions que investiguen aquestes malalties. I ja de ben petita es veu que va ser una nena prodigi, amb una mare que era guitarrista de rock, i recorda que n'estava tan tipa de sentir la guitarra de la mare assajant durant hores que va dir: «Escolta'm, jo me'n vaig al piano».
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: I aquesta misteriosa... M'agradarà molt sentir la Roser de Com arruga, que la mirarà d'endevinar. Roser, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
0: Com estan els ànims per aquí, Com arruga? A veure.
2: Bé. Bé, estan vostè... bé els ànims. S'escapa la pluja que més cap a dalt.
0: Sí.
2: Vostè però està... bueno, ja a l'agost ja ens vam inundar.
0: Mm-hmm. La Roser està preparada per dir el nom d'aquesta peça, ja la noto. Tornem a escoltar uns segons, a veure.
2: Sí.
0: Quina diríeu que és, Roser?
2: Bueno, jo sé que l'he tocat amb la guitarra i tot, i és... I ara estic dubtant de algú de Segovia, del Records de l'Alhambra. És que ara no me'n recordo ben bé del títol, però sé la música quina
0: és. Vas molt bé, però falta el títol. Ah. És que n'hi ha una que s'assembla molt, que la gent l'està dient bastant, que no és aquella.
2: Ah. Espera, t'agafo això.
0: Tens algú més amb tu?
2: No, és que ara arrenco el cotxe perquè vaig...
0: Ara em sembla que ens ha fet la guitza la comunicació. Admirarem de recuperar, Roser, i si no, algú més que hi vulgui dir la seva. Nosaltres deixarem Tver, Rússia, i marxarem al Caucas, a Tbilisi, a la capital de Geòrgia. Amb aquelles casetes tradicionals de balcons de fusta treballada amb acoloriment i carrers estrets, i una torre del rellotge que sembla treta d'un conte de fades, construïda deliberadament torta i amb peces de ceràmica fetes a mà. Quan arriba l'hora es veu que s'obre una porteta a la part superior i un àngel de metall surt per picar la campana. Mira! Guaita! A les 12 del migdia i a les 7 de la tarda la torre ofereix, sentiu, aquest petit espectacle mecànic de titelles anomenat El cercle de la vida, de l'artista i titellaire georgià Rezo Gravidadze. Un vot favorable pel Pol, que ens ha trobat aquest so. Aquesta torre és més moderna del que ens podem pensar. Pol, aquesta misteriosa U... Hi ha algú que la miri d'endevinar? 9-3-0-48-53-21. Hi havia la Roser, l'hem perdut.

Més tard potser la recuperarem. Construïda el 2010, aquesta torre, segur que no la devia veure el compositor nascut aquí, a Tbilisi, el 1903. Fixa't com sona.

0: amb la Simfònica de Sant Petersburg, dirigida per Andrei Anishinov, el vals de la suite Mascarada, obra simfònica d'Aram Khachaturian, de 1939, i peça d'encàrrec per una producció del drama Mascarada, de 1835, del poeta i dramaturg rus Mikhail Lermontov. El vals és el primer i més emblemàtic moviment d'aquesta famosa suite de concert, però hi ha una obra molt més coneguda d'aquest autor, La dansa del sabre, moviment final del ballet Gaianet, de 1942, que es veu que es va convertir en un fenomen de masses i el que són les coses. El seu propi autor, l'Aram, la va acabar odiant. I tot i que era un fidel seguidor del règim socialista de l'època soviètica, el 1948 va ser oficialment censurat pel règim estalinista al costat de Dmitri Shostakovich i Sergei Prokofiev. Els van acusar de formalisme, és a dir, de crear música antipoble, massa complexa per al ciutadà comú. No, no, els hi van dir, no, ho feu massa complicat. No hi havia lloc per l'elitisme, segons la claca poderosa. I el van enviar temporalment a Armènia, au, a reeducar-te, al racó de pensar, a través del folclor, no? I quan va tornar, el mateix govern el va donar per rehabilitat, el que són les coses. Aquesta música... Aquesta música la mirarà d'endevinar la Mercè de Sant Martí de Tous, a la Conca de Barberà. Mercè, benvinguda.
1: Hola, bona tarda. Escolta'm, Sant Martí de Tous està la noia a 10 quilòmetres d'Igualada, però no passa res.
0: I per què he dit jo a la Conca de Barberà? Què m'ha passat?
1: No ho sé, coses que fan les neurones.
0: He tingut un tropell.
1: Escolta'm, que em feu moltíssima companyia totes les tardes, tu i la Victòria Palma, mentre corregeixo els deures de la canalla, perquè sóc profe.
0: Veus?
1: I avui no m'he resistit perquè no he sentit les notes i dic, això és allò.
0: Això és
1: el
0: allò.
1: El romance anònim.
0: Sí.
1: Que m'encanta.
0: Mullallo. Molt bé, Mercè, molt bé, molt bé, molt bé. El romanç anònim em sembla que l'hem perdut també. Avui tenim...
1: Que és no, aquest... no, jo estic aquí,
0: estàs
1: estic aquí,
0: aquí,
1: jo et sento.
0: Escolta'm, sí. Que l'has endevinat molt bé, eh?
1: Sí, sí, perquè ja de molt joveneta m'encantava. Jo no sé tocar la guitarra, però ja m'encantava i havia sentit moltes vegades i he reconegut les primeres notes.
0: Aquesta és d'aquelles que quan voltes per un casc antic en un municipi de turisme, sempre hi ha algun guitarrista que la toca. Allà a l'entrada d'una església, als peus
1: sí,
0: d'una porxada.
1: Sí, és possible.
0: Que sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Mercè
1: sí, sí.
0: És professora, no?
1: De biologia, de secundària.
0: De secundària. Escolta'm, com ho porteu? La meva admiració
1: Ui.
0: Pel sector, eh?
1: Has tocat un punt dèbil.
0: Que difícil que ha de ser.
1: Sí, perquè, escolta'm, i a més jo estic en un institut d'alta complexitat, però mira, per dir-te que amb la canalla és fantàstic, perquè si tens vocació te'ls poses a la butxaca i t'estimen, ni que sigui de complexitat, ni que sigui del que sigui. Ara el problema és el sistema que ens tenim aixecats, el sistema estem aixecadíssims, però ara no voldria entrar en aquestes disquisicions, perquè gràcies a vosaltres estic aquí a la mar de feliç, i jo m'encanta fer aquesta feina i tinc vocació. I res, i també agrair-vos tota la companyia que feu i tota aquesta feinada que ajudeu a molta gent sense saber-ho.
0: Doncs me n'alegro molt, Mercè. I acabes de guanyar una dedicatòria. Ei,
1: mira que bé.
0: Pensem-ho bé, això. A qui li dedicarà la Mercè de Sant Martí de Tous? Doncs ja ens ho diràs, no cal que ens ho diguis ara.
1: Quan ho he de dir, doncs?
0: Ja quedaràs d'acord amb l'Anna. I jo estic pensant, serà una persona viva? Serà una persona morta?
1: Serà
0: la consellera d'ensenyament? Bé, ja en parlarem. Mercè,
1: ja
0: un abraç a tu i a tota la gent com vosaltres. Moltes gràcies.
1: A vosaltres. Bona nit. Adéu, adéu.
2: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Música.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics. Mira, hi ha una cosa que ens passa aquí a casa aquesta hora, és l'hora que estic a la cuina fent el sopar. Tinc tres fills de totes les edats, la dona, tothom, i sempre a aquest moment pues, entrava la nostra música clàssica, entraven, sortien. Des de fa un temps que gràcies a tu i a les teves propostes has aconseguit que s'enganxin, que em preguntin, i això què és, i això què és? Un nen de 8 anys, una nena de 16 anys, la meva dona, o sigui que els has enganxat a la música, eh?
2: A Catalunya Música.
0: Doncs mira, són 2:15 de nou. No ho sé, vosaltres, ens ha passat volant. Per cert, els que esteu al volant, bon viatge. Piano, piano, molta alerta i gràcies per triar Catalunya Música. Nosaltres ara us estem parlant des de Geòrgia. No ens estem de res aquí, eh? I ara via Mar Negra, anem fins a Podgorica, a la capital de Montenegro, als Balcans, un dels països més joves i petits d'Europa. No forma part de la Unió Europea ni de l'eurozona, però fan servir l'euro. I abans de, es veu que empraven el marc alemany, i quan Alemanya va adoptar l'euro, doncs vinga, en cadena. Montenegro s'hi va passar també per fer-lo servir des del 2002. I a prop de la frontera amb Bòsnia, allà hi ha el Parc Nacional de Biogradska, Biogradska Gora. Acull una de les tres últimes fagedes i selves verges que queden al continent europeu amb arbres de més de 500 anys d'antiguitat. A Podgorica, fa 43 anys, hi va néixer un músic que volia ser futbolista, allò que passa, però va acabar sent conegut per la guitarra.

0: El romanç anònim o els jocs interdits, composició anònima per a guitarra. Milos Karadzic n'ha fet aquest arranjament per a guitarra i orquestra acompanyat de l'Orquestra de Cambra d'Anglaterra. Milos Karadzic volia ser futbolista i, com molts, va reconèixer de seguida que no. I amb 8 anys va voler estudiar el piano, però els seus pares, com que no s'ho podien permetre, li van donar una guitarra vella i atrotinada. I fixa't com sona. El 2012 es va convertir en el primer guitarrista clàssic de la història en oferir un recital solista a l'emblemàtic Royal Albert Hall de Londres.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: No és el concert d'Aranjuez, bastants oients han apostat cap a aquesta banda i la veritat és que amb aquell fragment tan partit que hem posat doncs, es pot confondre. I la 2, que no la poseu, aquí la teniu. Ah, és un mix, això. Això és un treball del Pol molt bo. Tornem-hi. Hi ha algú que li vingui? 93-048-53-21 o 607-470-305. I de Podgorica, Montenegro, ens anem cap a Mysore, al sud d'Índia. Ui, una ciutat de cultura i tradicions. Una de les més importants són les processons d'elefants, engalanats, que desfilen pels carrers portant una estatueta d'or massís de 75 quilos. I pel que fa a la gastronomia, un dels dolços més tradicionals és el Mysore Pak. És una barreja fosa de farina, de cigró, sucre i una quantitat generosa de mantega classificada ghee. La llegenda diu que va ser creada per accident per un cuiner del Palau del Marajà. Sabem, aquesta paraula sempre sona bé, és un marajà. El marajà Krishnaraja Bodeyar IV. Segurament l'ha tastat l'artista de folk més conegut del país, nascut aquí a Mysore el 74. Fixa't com sona.

0: Fins i tot m'ha arribat la flaire d'aquest emissor, eh? Sí. No man will ever love you like you, I do. És a dir, cap home no t'estimarà com jo. Ragu Dixit, figura principal del projecte folk fusió indie de Ragu Dixit Project. Fusiona música d'arrel Karnataka i fa poesia també sufí amb arranjaments de rock, pop i folk occidental. Està llicenciat en microbiologia, notes altes. Una empresa belga veu que el volia fitxar com a possible talent, però l'art de la música i la dansa van guanyar i es va decantar pel folk i aquesta fusió d'estils.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Doncs ben veritat, i nosaltres estem molt bé aquí a Missouri i marxarem cap a Sydney, perquè allà ens esperen. És la ciutat més gran d'Austràlia, construïda al voltant d'un dels ponts naturals més espectaculars del món, el pont Jackson. Li diuen el penja-robes, perquè es veu que doncs, té aquesta forma, i és un dels ponts d'acer més alts del món no estàtic, per la forma que té. En funció de la temperatura, es pot bellugar amunt o avall fins a 18 centímetres. Mira. I una curiositat, tot i ser una gran metròpoli financera, Sydney té més de 100 platges al seu terme municipal i rodalia. Però abans d'endinsar-nos en la galeta de torn, a veure si us sona aquesta peça. És molt maca, és una peça preciosa. N'han fet moltes versions. I aquesta és una de les que em satisfà més. Està molt bé. Doncs va, per cert, guardeu alguna carta de l'Emili? O us la va llançar la mare, aquell bloc de cartes d'amor, totes llançades. Mama! Via massa... ens expliqueu-nos alguna cosa sobre les cartes, perquè cada vegada va menys, això de les cartes. Aquell... Hi posàveu perfum a la carta? Món de la carta. Doncs va, ara som a Sydney. I, com dèiem, amb més de 100 platges al seu terme municipal i rodalia. Ho deuen saber bé els membres d'aquesta curiosa banda simfònica retro nascuda a Sydney. Fixa't com sona.

0: tremenda revisió de Lujón de 1961 i del mestre de les bandes sonores Henry Mancini, el disc Mr. Lucky Goes Latin, però aquí signifiquem aquesta versió tan ben aconseguida de la formació de Mr. Dan Fontaine and His Orchestra. El títol és manllevat d'un instrument de percussió poc habitual, el Lujón, o Lujón Drum, creat pel constructor Joe Oliveri, instrument metàl·lic de plaques amb caixes de ressonància de so greu, càlid, ressonant, diferent del xilòfon o vibràfon convencional. Dan Fontaine i la seva orquestra és un projecte contemporani simfònic retro especialitzat a recuperar el so orquestral, la bossa nova i l'estètica vintage de les dècades dels 60 i 70.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Mira, a 4 minuts encara no, mal comptats de les 9. De les 9, sí? I aquí a Sitges. Ai, a Sitges. A Sydney. A Sydney. Sí, noi. Una cosa, aquesta misteriosa...
2: Com a...
0: Ai, la gent, jo per mi que està, no ho sabem, això. Perquè, és clar, hi ha el començament de la peça concentrat i després la primera síl·laba del coro.
2: Com a...
0: Com a... No va ser mai, right. Bé, de Sydney al Japó, ens anem a Nagano, el cor dels Alps japonesos, referència per al conreu de blat negre, la soba. Els fideus shinsu, soba, són una especialitat gastronòmica molt preuada al Japó. Jo, quan dic fideu, a aquesta hora ja tinc un saliveig. Ja hi ha l'activament d'aquesta glàndula general. Es veu que serveixen tradicionalment freds, amb una salsa lleugera, o calents, millor, amb brou durant l'hivern. M'imagino que en deu ser fan aquest compositor i director d'orquestra de 75 anys, fan de les sopetes. Fixa't com sona.

0: amb la Filarmònica Reial Mare Mar, Mother Sea, composició de Joe Hisaishi per a la pel·lícula d'animació La Ponyo, el penya segat d'Estudio Ghibli, dedicat al personatge de Gran Mamare, la deessa del mar i la mare de la Ponyo. Joe Hisaishi es va inspirar en un dels grans poemes sinfònics i l'òpera del romanticisme europeu per crear Mother Sea. Hisaishi va ser el primer músic d'origen japonès a dirigir una orquestra al prestigiós Festival Internacional de Cinema de Cannes. Va començar a estudiar piano als 4 anys i es va graduar més endavant al Col·legi Nacional de Música de Tòquio, on va descobrir la seva passió per la música minimalista de compositors com Reich i Philip Glass.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, Fixa't com sona, edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, a qui agraïm aquesta companyia, perquè ara de Nagano ens n'anirem cap al nord-est d'Alaska. Què ha de tenir Alaska, no? Què ha de tenir Alaska? Hi ha llocs que sembla que no saps per què tenen més atracció que altres, no? Algú li dirà, home, jo prefereixo molt més The Rye. I doncs, val, molt bé, li agrada més. Nosaltres anirem a Sitka. A Sitka, que és un poble de poc més de 9.000 habitants, amb l'extensió més gran de tots els Estats Units. I es veu que Sitka té un volcà adormit de forma gairebé perfecta que recorda la silueta del Mont Fuji al Japó. I atenció, perquè el Dia dels Innocents de 1974, un veí d'aquests abrandats va voler fer la innocentada d'aquelles pel broc gros, va volar en helicòpter fins al cràter del volcà, va cremar centenars de pneumàtics vells i va generar una columna de fum negre i, escolta'm, oh, la gent va generar un esparverament, eh? Van veure el fum, escolta'm, a veure si això... Bé, encara es veu que encara se'n parla. Si aneu per allà a Sitka, dieu, què, d'innocència? I segur que us diran, oi, oi, oi. Doncs una de les innocentades més famoses de la història. Però abans d'anar a aquesta crooner, a l'esquenya no queda. Com seria el gentilici? A l'esquina? A l'esquenya? Bé, a veure si us sona aquesta música. Com a... És molt difícil, aquesta és molt difícil. Tornem-hi, Pol. Com a... Va, doncs vinga. Ens n'anem a escoltar qui 10 anys més tard, el 1984, va néixer a Sitka, cantant, compositora de jazz, Hale Lauren. Fixa't com sona.

Això és Canyella en Ray Mas. Waiting in Vain, no vull esperar en va, original de Bob Marley and the Wailers, el del 77, i ara amb la cantant i compositora de jazz Hellie Lauren, una artista amb predilecció per la mixtura de cultures i llengües. A més de l'anglès, atenció, interpreta en espanyol, francès, portuguès, italià, japonès i coreà. I li agrada connectar amb les audiències a tot arreu. El Japó és un fenomen de masses. I aquí estem amb la última possibilitat d'endevinar aquesta. Però ja s'ha acabat, perquè ara ve, precisament d'Alaska, via sud, resseguint la costa del Canadà, anem fins a Burnaby, a tocar de Vancouver, amb personalitat pròpia. Li diuen el Hollywood del Nord, un dels centres de producció de cinema i televisió més importants, amb produccions que us sonaran com Expedient X, o aquella saga dels vampirs, Crepuscle. I tot i la gran quantitat de gratacels, Burnaby també té una de les ràtios de zona verda per habitant més alta d'Amèrica del Nord. Aquí, fa 51 anys, hi va néixer una veu sensual. Fixa't com sona...

0: Aquest era el kit de la qüestió, On an Evening in Roma, adaptació de Sotter Cello de Roma, o que això és en dialecte romanès, cançó italiana d'Alessandro Sandro Tacani i Umberto Bertini, interpretada originalment per Tony Reno, el 57. Més endavant, segurament recordeu la versió que m'ha fet Dean Martin i aquesta darrera de Michael Bublé, de 2016, que va descobrir la seva passió per la música escoltant nadales de Bing Crosby. El seu avi, d'origen italià, el va patrinar amb el finançament dels seus primers projectes i, en homenatge a Bublé, va sol·licitar la nacionalitat italiana.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. A tocar d'un quart de 10, nosaltres deixarem Burnaby a l'oest del Canadà per anar, doncs, travessar tot l'Atlàntic i anar a parar a Lincoln, ciutat anglesa, comtat de Lincolnshire, entre Sheffield i Nottingham, amb una impressionant arquitectura medieval i herència romana. A la majestuosa catedral hi ha una petita escultura de pedra d'un dimoni entremaliat que està assegut a la part alta d'una columna de l'àngel, del cor de l'àngel, no? I la llegenda diu que el diable va enviar dos dimonis a crear el caos a la catedral, que van trencar finestres i van molestar els bisbes, però un àngel va sortir d'un llibre de pregàries i va convertir un dels dimonis en pedra. L'altre es veu que va fugir volant. A Lincoln, el 1924, hi va néixer un director d'orquestra en actiu durant 70 anys i amb la carrera més prolífica de la història. Fixa't quina preciositat!

0: Inspirada en una melodia tradicional, la fantasia On Green Sleeves de Ralph Vaughan Williams, interlude per a l'òpera de Sir John in Love de 1928, basada en la comèdia Les alegres casades de Windsor de Shakespeare. El 1934, el compositor i musicòleg Ralph Grieve va crear aquest arranjament per orquestra de corda, una o dues flautes i una o dues arpes, tot supervisat pel mateix Vaughan Williams. L'hem escoltat en aquest cas per l'Academy of St. Martin in the Fields en direcció de Sir Neville Mariner, un enregistrament del 1972 a la Kingsway Hall de Londres. Neville Mariner, sota la batuta, que abans de ser director d'orquestra va ser un dels violins de l'Orquestra Simfònica de Londres durant 13 anys. Se'l considera l'artista de clàssica més prolífic del món, més de 600 enregistraments i unes 2.000 obres registrades. Divendres 2 d'octubre va fer 10 anys de la seva mort. Tenia 92 anys. 8 dies abans encara va dirigir el Rèquiem de Mozart a Itàlia. Una setmana més tard moria a casa de manera, allò que ens agradaria pràcticament a tothom, pacífica, mentre dormia. I ara arriba...
1: La cirereta del pastís.
0: Amb la marxa triomfal d'Aïda, probablement una de les peces més reconeixibles de Giuseppe Verdi. Forma part del segon acte de l'òpera Aïda, estrenada al Caire el 1871, i que demà, atenció, sonarà en directe a Catalunya Música des del Liceu, en aquest muntatge que firma Shirin Neshat, artista visual iraniana, i en una transmissió conduïda pel nostre company Xavier Montagut. Xavier, benvingut i moltes gràcies.
2: Hola, bon vespre.
0: Tornen els directes a l'òpera a Catalunya Música. Què suposa?
2: Home, a veure, molta il·lusió, realment, perquè el fet de poder fer arribar el que sona dins del Coliseu de la Rambla a tot Catalunya, a través de Catalunya Música i a tots els oients, doncs, vaja, és un privilegi, eh? I fer-ho de la manera que ho fem, que gairebé fem com una mena de partit de futbol, eh? Vull dir, fem la prèvia, la mitja part, el post, vull dir que és com una... És tot un repte, la veritat. Però vaja, tenim un equip fabulós, tant de tècnics que ens preparen tot el que sona a l'escenari de manera magnífica, fer arribar als oients tot el que passa també a platea, als camerinos i el que és més important, la música.
0: Xavier, una Aïda sense l'antic Egipte, sense girafes ni piràmides. Què hi ha darrere d'una transmissió com aquesta?
2: A veure, el que hi ha, com segurament tothom pot suposar, és molta feina, és molta preparació, és haver vist abans l'obra, perquè hem de saber a què ens exposem el que fem la transmissió, i vaja, capbussar-nos en tota aquesta obra mestra de Giuseppe Verdi, no? Allò que captar tota l'essència de la partitura, dels cantants que també la interpretaran, del mestre que la dirigirà, els aspectes també de la producció, malgrat que els oients no puguin veure el que està passant a l'escenari, nosaltres som els seus ulls i els hi fem arribar el que està passant i de vegades també el que no passa o el que no es veu però que està passant darrere de l'escenari.
0: Demà a les 8 no hi haurà Fixa't com sona, però l'alternativa s'ho val de totes. Xavier, dona'ns tres motius per estar enganxats a l'antena a partir de 7:45 del vespre.
2: Mireu, primer de tot, la partitura, el que us deia, la música, no? Aïda té una partitura que impacta, que il·lusiona i que emociona per explicar aquesta història d'amors i odis que protagonitza un tràgic triangle amorós que formen, d'una banda, Aïda, la princesa etíop, captiva a Egipte, Radamés, el guerrer egipci enamorat d'Aïda, i Amneris, la filla del faraó i rival d'Aïda, perquè també estima Radamés. Aïda és, sens dubte, un dels grans títols de maduresa de Verdi. Va ser l'antepenúltim que va compondre. Després escriuria Otello i Falstaff. És una de les òperes més complexes per als cantants que l'interpreten, amb escenes de gran espectacularitat, com aquesta cèlebre marxa triomfal dels vencedors que sentim de fons, però també amb passatges intimistes, on Verdi, amb molta subtilesa, retrata el caràcter de cada un dels personatges. Per exemple, la tendresa d'Aïda, l'heroisme de Radamés i la gelosia d'Amneris. i també hi afegeix el fanatisme de Monasro, el pare d'Aïda i rei dels etíops. Aïda, a banda d'aquesta marxa triomfal, té nombrosos grans moments. Per començar, la famosa ària d'entrada de Radamés, la romança celeste Aïda, el primer dels quatre actes, i l'imponent Ritorna Vincitor, l'extens monòleg

0: profundament commovedora que precedeix els dos duos consecutius que té Aïda en aquest acte. El primer duo amb el seu pare, que és tens. Fujam, lia, dori, inhospiti, canta Aïda, en el qual el pare aconsegueix que Aïda s'avingui a fer dia rere més la ruta que farà servir l'exèrcit egipci per envair Etiòpia. I l'altre duo és el duet d'amor d'Aïda i Radamés, que inclou la famosa proposta d'Aïda de fugir junts cap a Etiòpia, un altre dels grans moments de l'obra. Portiu ribeggio, mia dolce Aïda, canta. És el retrobament amorós entre Aïda i Radamés. I ja al final, a l'acte quart, arriba també una altra de les grans escenes de l'òpera, el judici a Radamés, amb un protagonisme per al cor masculí. I ja al final de l'òpera és un duet sublim per als dos amants, Aïda i Radamés. La melodia final, un comiat d'aquest món, O terra Dio, és exquisida. Verdi va voler que aquest duet fos un duet de gran senzillesa. Això pel que fa a la partitura, eh? La primera de les raons per les quals no us podeu perdre la transmissió que farem demà d'Aïda des del Gran Teatre del Liceu. I la segona és el repartiment de luxe que tindrem a l'escenari, les grans veus que sentirem i totes de referència, començant per la soprano Anna Pirozzi, al seu costat el tenor polonès Piotr Bechawa, que serà Radamés, també la mezzosoprano dramàtica Xenia Dunnikova, i tot un luxe tenien el repartiment demà el baríton francès Ludovic Tézier, com a Monarro, el pare d'Aïda. I la tercera raó, doncs, no menor, a Anna Pirozzi i a Piotr Bechawa els entrevistarem en directe durant l'entreacte, que és de mitja hora.
1: Ens ho diu Xavier Montagú, directe a l'Òpera. Demà comença la temporada Catalunya Música. El Fixa't com sona demà el podeu escoltar divendres. I ens acomiadarem amb Celeste Aïda, una de les àries més famoses de Verdi, la primera gran àrea de l'Òpera, el primer acte, i la canta Radamés, el capità de l'exèrcit egipti. Ens la presenta, Xavier?
0: Sí, mira, aquesta àrea, és el que us deia, eh? és una prova de foc per al tenor, perquè pràcticament ni ha escalfat i ja surt cantant això que sentiu. És a dir, que gairebé sense preparació, amb la qual cosa, vaja, ha d'arribar a notes molt agudes, a un si bemoll que molts cantants ara no canten sobre el que escriu la partitura de Verdi, eh? I el que estem sentint, atenció, és l'enregistrament que va fer Ràdio França i que vaig poder emetre la temporada passada, que és el mateix Piotr Bechawa cantant aquesta ària en el mateix muntatge que veurem demà al Liceu i que ell ho va fer abans a l'Òpera de París.
1: Xavier, gràcies i, com diem sovint, bon programa.
0: Moltes gràcies.
1: I a tots vosaltres també us esperem demà, no, demà passat dimecres, dijous i divendres, a partir de les 8, Fixa't com sona. Que tingueu una bona setmana.

0: Fins aquí, música sense paraules. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Serialitzados, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
3: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
4: Bona nit. El saxofonista i flautista Henry Threadgill serà avui el protagonista de la sessió al costat del projecte de trio col·lectiu que comparteix amb el pianista Vijay Iyer i el bateria Daphnis Prieto des de fa 15 anys. 15. Aquests 15 anys, justament, posen títol a la seva nova publicació discogràfica, aquesta amb la qual comencem. Benvinguts.

Triopis, Henry Threadgill tocant la flauta en aquest format de trio amb Vijay Iyer i Daphnis Prieto. Aquest tema enceta el nou treball del trio, 15.

Where Coconuts Fall, on cauen els cocos, és una altra d'aquestes converses a tres bandes de Henry Threadgill, Vijay Iyer i Daphnis Prieto. Tres músics que des del 2012 segueixen trobant de manera regular per posar en comú les seves personalitats contrastades. Tres creadors que es mouen en àmbits diferents. El jazz experimental del veterà Threadgill, un dels impulsors, entre altres coses, de l'Associació de Músics Creatius de Chicago. El jazz contemporani de Vijay Iyer, membre de l'escena nova iorquesa contemporània, i el jazz llatí del cubà Daphnis Prieto, que en els últims anys a més s'ha centrat en exitosos projectes amb la seva Big Band.

Aquest tema energètic es diu I Wanted a Map, composició de Henry Threadgill per al nou treball 15 del seu trio amb Baija Iyer i Daphnis Prieto. Threadgill ha publicat també aquest 2026 música amb un altre dels seus projectes, Zoid, un sextet amb el guitarrista Liberty Ellman, el tubista José Dávila, el cellista Christopher Hoffman i el bateria Elliot Umberto.

la música concentrada de Henry Threadgill, acompanyat pel guitarrista Liberty Ellman, el tubista José Dávila, el violoncel·lista Christopher Hoffman i Elliot Humberto a la bateria. La banda Zoid, que Henry Threadgill reuneix des del 2001, que treballa a partir d'un sistema compositiu que el músic basa en intervals predeterminats. Cada membre de la banda pren les seves decisions en temps real a partir d'aquestes restriccions intervàliques que els obliguen a treballar dins una arquitectura precisa a partir de la qual poden improvisar, això sí, lliurement. Unes experimentacions que Threadgill treballa des de la dècada dels 80s.

Doncs aquesta és una gravació una mica més antiga, del 90, que just s'ha reeditat el 2026, el treball Spirit of Neuf Neuf, amb una banda experimental que Henry Threadgill reunia en aquesta curiosa combinació amb Brandon Ross a la guitarra, Curtis Foulkes al trombó, Edwin Rodríguez i Marcus Rojas a les tubes i Gene Lake a la bateria. Música amb inspiracions diverses, com els aires de Calypso que ressonaven en aquest tema. Hope A, Hope A.

Les curioses combinacions instrumentals de Henry Threadgill. Aquesta banda es diu Zoid, amb Liberty Elman a la guitarra, José Dávila a la tuba i el trombó, Christopher Hoffman al violoncel i Elliot Umberto a la bateria. Threadgill reunia per aquest altre projecte Listenership del 2025 una altra de les seves curioses propostes. En aquest cas, 6 guitarristes i 2 pianistes.

La lletra H és una de les 16 parts de la suite Listen Sheep per a 6 guitarres i 2 pianos de Henry Threadgill. A la secció de guitarres, Brandon Ross, Bill Frisell, Greg Belischi, Miles Okazaki, Jerome Harris, Istomu Takeishi i els pianos Maya Karen i Raoul Kerlberg. Marxarem amb el so del trio amb el qual hem començat, amb Henry Threadgill, Baija Yair i Daphnis Prieto tocant la balada Gently Trapped. Atrapats delicadament. Tornem demà. Bona nit.

0: Via Jazz, una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Directe a l'òpera. En directe des del Gran Teatre del Liceu, aquest dimarts us oferim...
2: Aida, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el rol protagonista de l'esclava captiva, el tenor Piotr Bechaua com a Radamés i el baríton francès Ludovic Tessier en el rol del rei Amonasro, dirigits pel mestre italià Antonello Manacorda al capdavant del cor i l'orquestra simfònica del Liceu.
1: Directe a l'òpera, des del Gran Teatre del Liceu. Aquest dimarts, a partir d'1:15 de la tarda, amb Xavier Montagut, Marc Ruiz i Judit Jordana.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Per continuar la nostra selecció, hem escollit la missa glagolítica de Leos Janáček. Els intèrprets seran la soprano Eva Urbanová, la mezzosoprano Marta Benaková, el tenor Vladimir Bohachov i el baix Richard Novak, amb l'organista Thomas Trotter, el cor filarmònic d'Eslovàquia i l'orquestra filarmònica de Viena, dirigida per Ricardo Sallí.

Acabem de sentir la missa glagolítica de Leos Janáček en la versió de la soprano Eva Urbanova, la mezzosoprano Marta Benakova, el tenor Vladimir Bohachov, el baix Richard Novak, l'organista Thomas Trotter, el cor filarmònic d'Eslovàquia i l'orquestra filarmònica de Viena que dirigia Ricardo Chailly.

0: Catalunya Música.
1: La nostra programació continua amb una partitura del nord-americà Howard Hanson, la seva sinfonia número 2, Sinfonia Romàntica, l'opus 30 del compositor, que interpreta ell mateix dirigint l'orquestra d'Eastman Rochester en un enregistrament del 1958.

0: Aquesta gravació de l'any 1958 era la de la Sinfonia número 2, romàntica, l'opus 30, del compositor nord-americà Howard Hanson. Howard Hanson dirigia la versió de la seva música que interpretava l'orquestra d'Eastman Rochester.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Acabem de sentir l'Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Els intèrprets han estat la soprano Gemma Bertagnoli, la contralt Sara Mingardo i el concerto italiano dirigit per Rinaldo Alessandrini.

0: Catalunya Música.
1: Més música a la nostra sintonia. El que sentirem tot seguit és la sonata per a flauta, viola i arpa en fa major de Claude Debussy, en una versió que té ja uns quants anys. La van enregistrar el 1962 l'arpista Ossian Ellis i el Melos Ensemble.